0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
7: Bon dia, diumenge 12 de juliol, diumenge en què ha de començar una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu. Núria Saró, bon dia.
8: I podria durar fins dijous. Hola, molt bon dia. Aquest episodi llarg de calor que va començar el diumenge 5 ens podria acompanyar fins al pròxim dijous 16. Les temperatures ja han estat molt altes aquesta nit, amb una nit tòrrida a les Terres de l'Ebre, on s'han baixat els 25 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 21 graus a Girona, també a Lleida, 24 a Tarragona i 26 a Barcelona. Una jornada amb el cel enterbolit, fruit de la calima i també dels núvols alts. La jornada vindrà marcada per la calor, temperatures màximes que avui podran pujar fins als 32 graus, tant a Barcelona, també a Tarragona, 36 previstos a Girona i 38 a Lleida.
7: Repassem ara l'actualitat informativa. Precisament aquesta nova onada de calor que comença avui ja ha fet tornar a enfilar el risc d'incendi que puja respecte d'ahir. Aquest diumenge uns 250 municipis estan en risc molt alt o extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages. Els agents rurals, a més, mantenen tancats 8 espais naturals, entre els quals el Montsec d'Ares, la Ribera Salada i el Parc Natural de Montserrat. Els bombers, per la seva banda, han donat per estabilitzat el foc que hi va cremar una vintena d'hectàrees a Camarassa, a la Noguera, on es manté el confinament encara ara preventiu d'una desena de veïns. També continuen treballant a Montroig del Camp en el foc declarat ahir al migdia, que va obligar a confinar, en aquest cas, un miler de persones. Ahir, per cert, es va fer un homenatge al bomber que fa just un any va morir quan treballava en el foc de Paüls, al Baix Ebre, l'estiu passat. Al cementiri del municipi s'hi ha col·locat una escultura a escala real en record a Antonio Serrano.
9: A vosotros, autoridades, solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen. Mi hermano llegó aquí para cumplir con su deber, para proteger esta tierra y a las personas que viven en ella. Pero ninguna hectárea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos.
7: Marta Serrano es la seva germana. El curs escolar començarà amb una nova jornada de vaga a escoles i instituts coincidint amb el primer dia de classes el 8 de setembre. És la decisió que ha pres l'Assemblea Educativa de Catalunya en una reunió amb representants dels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i també el COS Laia Massaguer.
10: Així ho han acordat els sindicats que no van signar l'acord amb educació com l'USTEC o la CGT. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reclamen que hi hagi una reunió amb el departament abans de començar el curs. Mònica Rodrigo és la seva portaveu.
11: L'ideal seria que abans, ja, durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant.
10: Perquè asseguren que no s'han atès les necessitats del sector.
11: Les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula.
7: En aquest context, des del Departament d'Educació expliquen que des del final de curs i fins avui, la consellera Esther Niubó s'ha reunit amb més d'un centenar d'equips directius, docents i professionals del sector per escoltar les seves demandes. Reunions que s'emmarquen en el compromís que la consellera va assumir al Parlament amb la voluntat d'escoltar el malestar dels professionals del món educatiu i també donar-hi resposta a Soledad Domínguez.
12: La consellera destaca que en les reunions que està fent per tot el territori es repeteixen peticions com ara reforçar els recursos d'acollida i d'atenció als alumnes amb més necessitats o per descarregar els docents i els directors de tasques burocràtiques perquè s'hi puguin dedicar més a treballar amb els alumnes. A secundària explica un dels temes que més preocupa els docents és com la intel·ligència artificial obliga a canviar l'estratègia a les aules. Niubó es mostra agraïda per la bona disposició de tots els professionals amb qui s'està trobant.
13: I per tant aquí l'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i, al final, també reconduir i refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut.
12: I amb qui continuarà trobant-se, explica, tot aquest mes de juliol i també, de nou, a partir de setembre.
7: Soler, per cert, encara sobre educació, ja coneixem una de les principals novetats del curs vinent i és la presència d'infermeres en escoles i instituts d'arreu de Catalunya. La meitat de centres catalans disposaran de professionals que atendran l'alumnat amb situacions de salut complexes.
12: Al llarg d'aquest curs s'ha fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme que sumen una població escolar de 22.000 alumnes. En aquests centres es van identificar a prop de 200 infants i joves que necessitaven atenció sanitària de manera habitual per problemes com asma o diabetis no prou ben controlades, en els casos menys greus, però també amb altres quadres més complicats que requerien visites diàries del personal d'infermeria. Salut no pot precisar quina càrrega de feina suposarà pel personal d'infermeria de primària aquesta atenció a les escoles. Des d'algun centre d'atenció primària que ja ha prestat aquest tipus de servei, expliquen que el més habitual és incloure aquestes atencions a les agendes del personal que fa visites domiciliàries als pacients que ho necessiten.
7: 3 minuts i seran les 9 del matí. El govern de la Generalitat impulsa el Pla de Pobles amb l'objectiu de transformar i millorar els municipis petits i el món rural. La inversió prevista és de 400 milions d'euros fins al 2030, Pau Puig.
14: Més de 800 ens locals es podran beneficiar d'aquest pla. Tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Entre les principals línies que es podran subvencionar, la reforma d'edificis municipals per fer-hi pisos o museus, així com la recuperació de patrimoni històric o millorar l'enllumenat dels pobles.
15: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's.
14: És el president de la Generalitat, Salvador Illa. La primera convocatòria del pla es farà a l'octubre i la resolució definitiva d'aquest primer període es preveu per l'abril del 2027.
7: En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat una nova edició a Barcelona amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat. Jordi Herreuela és el director del Cruïlla.
16: Ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia, i estem, diríem, que arribant al límit del que podem assumir.
7: El festival s'ha acomiadat de la capital catalana amb les actuacions, entre d'altres, dels catalans Rigoberta Bandini, els Pets o la Ludwig Van.

0: La Montse se la sap, eh?
1: És que la vaig escoltar moltes vegades de jove. M'encantava.
0: Aquí, Àlex, quines coses exactament tenen a veure? Quan és que connectes aquests dos mons?
2: L'obra es tracta d'uns enamorats que escapen perquè no els deixen estar junts, els familiars, i en aquesta escapada van a parar en un bosc que és màgic, que finalment és una festa. Allà el que s'està fent és una rave.
0: Una farra.
2: I jo sempre pensava quina és la festa que a mi m'hagués agradat anar, si hagués pogut escollir, tenir una màquina del temps i traslladar-me allà. I tenia molt a veure amb la Velvet Underground i en aquest espai, diríem, de llibertat, no? Un lloc on tot el que surt de lo normatiu té la possibilitat d'existir i de conviure i de ser feliç, d'alguna manera, allà dintre, no? I trobava que el mateix Warhol, que havia patit bullying a l'escola per la seva doble condició d'albí amanerat, no? Vull dir, realment, l'havien... Allà ell va fer una casa de tots, per dir-ho així, no? On tot estava permès i on tot hi havia llibertat. Evidentment, això va portar unes conseqüències posteriors, però d'entrada era aquest espai on tothom que no era normatiu podia conviure en allà. Jo ja ho vaig fer el 2014 a Düsseldorf.
0: Amb adolescents, en aquest cas,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. I per tant, l'experiència ja havia sigut molt bona, havia vist que havia quallat, i a més, com que jo ja era un fan d'aquell període, a través de la Velvet vaig conèixer també tot el que era la Factory, hi havia tota una sèrie de coincidències entre els personatges de William Shakespeare, d'aquest bosc ple d'elfs i fades, i els personatges que habitaven també la Factory, que era una espècie d'elfs i fades, també.
0: Amb substàncies, també, que hi recorden.
2: Uns tenen una substància de l'amor, no? Unes fletxes de l'amor de Cupido, i els altres tenien unes altres fletxes de l'amor, sí, sí, sí. Tots
0: sí, més o menys. Sí. I si comencem pel principi, Montse, ets una d'aquestes quatre enamorades, que aneu amb sí. sabatilles, d'on veniu, què ha passat?
1: Sí, ells viuen amb aquest espai, podríem dir, una residència, i aleshores viuen quasi envoltats de cotofluix, no? Allò, com que són geions, doncs, ai, que no prenguin mal, les sabates còmodes, res que apreti, una roba... Aquesta idea de la geió.
0: I passar d'aquests adolescents que vas fer el 2014, Àlex, ara... aquests jubilats que surten de la residència. Per què volies fer aquest canvi?
2: De fet, el que em passava és que sempre, normalment, aquests personatges que són gairebé adolescents, quan els veia interpretats per nois de 23, 24 anys, mai m'ho creia, mai veia la relació directa. I sempre, per mi, era poc creïble. I, en canvi, quan vaig pensar en una residència, en unes persones que no saps exactament si toquen del tot, si no hi toquen del tot, fins a quin punt aquesta edat et permet tornar a començar o no. O sigui, se m'obrien moltes preguntes. Però això era la teoria. I per tant, per mi era més creïble. O sigui, que no sabéssim fins a quin punt la Montse el Canyiz hi tocava del tot o no. Aquesta és la gràcia, no? Hòstia, què hi haurà d'ells i què no hi haurà d'ells?
0: Perquè
2: dubtes.
0: Manteniu els noms, us aneu dient, no? Montse. Sí, sí. Vull dir, l'Oriol Genís, que això tu estàs sigut... penjadíssima de l'Oriol. Sí, sí, Antoni sí. Sevilla, que et va al darrere. La Xesca Pinyon, que sí, ningú sí. acaba de fer cas. Sí. Vull dir, també devíeu riure els assajos.
1: Va bastant, és bastant. La veritat és que sí. Però aquesta idea d'incertesa o no incertesa, a mi m'encanta, perquè aleshores és quan realment hi ha espectadors, gent expectant. Dic que la paraula espectador...
0: Que noteu la gent allò.
1: Jo la reivindico en lloc de públic. A mi m'agrada sentir espectadors. Aleshores van mirant i quan acabes la funció i els que estan molt engrescats, que acostuma a ser bastant... Jo noto que em miren, però obrint més els ulls i veient, estàs bé, no?
0: Què li passa? Allò,
1: hola, hola, felicitats, felicitats. I et miren com si volguessin trobar...
0: I toca,
1: alguna
0: no hi toca.
1: Traça de dir si està bé, encara està bé, no? O està molt bé per l'edat que té, això em diverteix molt.
2: I després hi ha una història de la certesa del boig, que és meravellosa. I després encara n'hi ha una altra, que no són el mateix, les mateixes frases, exactament les mateixes frases shakespearianes, parlant de l'amor, dites per una persona de 22 anys, que per una de 70 amb totes les cicatrius. Arribant moltes vegades al mateix resultat, però la manera com tu escoltes, i això ho vam descobrir quan estàvem amb ells, no? I sobretot els que veu venir després, no saps? Assajàvem per separat, no? I va haver-hi un dia que els vam deixar veure el fragment. I clar, té una potència que no havíem vist quan l'hem vist mil vegades feta amb adolescents.
0: Tu vas notar això? Perquè també l'havíeu fet amb Antoni Sevilla
1: l'any de la Picó.
0: Sí, l'any de la Picó.
1: Sí, quan
0: I això ho has notat al canvi, eh?
1: Home, t'ho diràs. Perquè, bueno, a part de que érem joves, també érem molt ingenus. Estàvem començant a fer televisió i era... la il·lusió de la joventut agafant un Shakespeare i fer-lo anar, i aleshores hi ha una emoció que se't barreja tot, tots són pampallugues, tots són descobriments, descobreixes el vers, però qui m'havia de dir... De...
0: Que us tornaríeu a reenamorar, no?
1: Que tornaria a reviure el mateix personatge als 72 anys. Això ho trobo divertidíssim. I això només pot passar al teatre i a persones molt creatives. Això realment és un regal que em fa l'Àlex i em fa el teatre, perquè això només pot passar, només ens pot passar a la gent de teatre, aquestes coses.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
1: Estàs igual.
2: O sigui sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar, perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan atreveixen...
1: El susto que et ventes...
2: Atreveixa de la mateixa manera que
0: quan
2: tens...
0: Igual que quan...
2: Jo crec que igual de boig. I hem vist fer moltes...
0: Sí, això els ha passat, eh?
1: O sigui... Jo, amb la meva parella actual, quan me'n vaig donar compte que em vaig fotre un susto que volia córrer en direcció contrària. Un susto que em vaig aventar.
0: Però això encara em podia passar. No us ho esperàveu.
1: Em va fer molta ràbia.
2: Però és meravellós. Finalment, jo deia, és que vull parlar de la llibertat sexual, d'aquest lloc on tot l'uno normatiu està. Però al final... És una obra que estem parlant de l'amor tota l'estona.
0: Sí, l'estona. Sí, tema preferit, Àlex, també tu
2: sí,
0: ho dius, eh?
2: Sí,
0: vull dir, sempre
2: sí,
0: acabem parlant de l'amor.
2: Sí,
0: és inevitable.
2: Sí. Jo, per mi, sí. Vull dir, per mi és un motor importantíssim a la meva vida. Però no només de l'amor romàntic, sinó de tot tipus d'amor. O sigui, per mi és bàsic, o sigui, és el que em mou.
0: Qui era un gran entregat també era l'Andy Warhol, Lluís Villanueva, que l'encarnes tu. Què en sabies d'ell i d'aquesta Factory que munteu?
3: Jo en sabia, coneixia la icona, el coneixia més com una icona que no havia aprofundit mai amb ell. I, clar, vaig descobrir que darrere d'aquella perrucota que portava, com deia abans l'Àlex, hi havia hagut un nen bastant maltractat, un nen amb problemes, un nen malaltís, un nen molt protegit per la mare i pels germans. De fet, va fer carrera d'estudis artístics perquè un dels seus germans grans li va finançar, perquè el pare havia mort. Va néixer en un barri precari de Pittsburgh, on va haver d'espavilar-se molt. Era una persona que va néixer en el món dels somnis, que és Estats Units, però amb moltes, moltes dificultats. I, curiosament, des de molt petit es van mirallar en els stars, en les icones de la televisió, del cinema, en tot allò que els Estats Units oferien als pobres, no? Que és mira què pots fer i on pots arribar. I aquest somni el va fer realitat a través de molt talent, de començar treballant en publicitat, amb un talent exquisit per dibuixar. I és una figura meravellosa, és una figura amagada. Jo crec que és només els que estaven molt a prop d'ell van saber qui era Andy Warhol, perquè ell mateix es va fabricar un personatge de protecció total, perquè es va posar en un món complicat.
0: I d'aquí que munta, no?, aquesta Factory, que entre el 64 sí. i el 68, més o menys, va ser com el lloc on s'havia d'estar.
3: Sí.
0: Vull dir, qui freqüentava aquest lloc de moda?
3: Va aconseguir que gent molt famosa vingués a la Factory. O sigui, hi ha una sessió de fotos, per exemple, deliciosa de la Farrah Fawcett, que arriba allà i diu, vull fer-me unes fotos. No sé quants milers de dòlars valia que et fes unes quantes polaroids, després te les posava a la taula, tot això està documentat, es veu, Triaves la que més t'agradava i ell et feia un tamany enorme, una serigrafia enorme, valia milers de dòlars, va aconseguir això. És veritat que la Factory va tenir diverses etapes, la que nosaltres ensenyem, que és la deliciosa, la primera, la Silver Factory, forrada de paper de plata...
0: És el somni,
3: és el somni que va acabar amb un atemptat contra Andy Warhol, el van disparar, perquè allà dintre hi havia gent que havia, concretament un cas, que era...

0: A dintre hi havia gent que havia concretament un cas, que era Valery Solanas, que era una superactivista feminista que
1: i ja no, va tenir prou,
0: no
1: va dir.
0: Corria bé del cap, no girava rodó, es va enfadar amb ell i li va disparar, van estar a punt de matar-lo. Bueno.
2: Però també li dona una pàtina de martirilogi sublim, perquè, esclar,
1: ja li devia agradar.
2: Per poc que el maten, sí. Això ja el dignifica d'una forma especial, és un plus.
1: I Bob Dylan, per exemple, algú ho havia freqüentat.
3: How many roads must a man walk down before you call him a man?
1: I amb tota aquesta gent que ara dèieu, en Truman Capote, sí. Això, grups de música, gent del mundillo, què passava allà dins? O sigui, com eren aquestes festes? Per què ens fascina tant, també, tota aquesta època?
4: Perquè és l'obsè, perquè és el que no es veu. És el que tu t'imagines que passava allà, però no ho saps. O sigui, hi ha una sèrie de fotografies que ens retraten en aquell moment. Hi ha alguna cosa de totes les possibilitats del que pugui passar, que fins i tot segurament nosaltres les fem més grans del que, de lo que hauria arribar a ser, no? Però això és el que ens agrada, també, no?
2: Vull dir,
4: i d'anar a llocs on moltes vegades nosaltres no ens hem atrevit, no? De travessar línies, vull dir, perquè al final això és d'una valentia per part de molt d'ells, no? De caure sense xarxa, només hi ha una ciutat com Nova York. Aquests són alguns dels que van... I ens agrada aquestes històries. Ens agrada aquestes històries de gent que se supera, que aconsegueix arribar. Sí. Però sobretot perquè també hi ha una cosa, almenys a nosaltres ens toca molt, que és aquesta passió pel que es fa, no? Vull dir, hi havia una entrega absoluta sobre això.
1: I, Montse, això, ara ja, tirant enrere, però la Factory aquí podria haver estat el lliure en els seus inicis, per exemple? La Factory teatrera, o aquesta cosa de la passió que us movia?
2: La passió que ens movia, sí, però no, la Factory no. La Factory passava una mica entre el Celeste i altres llocs.
4: Ja estava dient, entre el Celeste,
2: la
4: Bikini
2: la Cúpula Venus.
4: Sí, exacte. Sí.
2: És a dir, allà? Jo acabava la funció i me n'anava directe a la Cúpula Venus o al Celeste.
1: Allà hi havia, allà es cuien coses,
2: allà, eh? Allà podies arremangar-te i arribar a casa, allò de dir, vaig a dormir, perquè ara sí que necessito dormir.
0: Era el vostre estudi de 54.
1: Allà s'ajuntava la gent.
2: Ens ajuntaven persones de molts àmbits, músics, poetes, pintors, compartíem no només taules, sinó de vegades estaves escoltant una gent, tocava una altra, venia el Pau Riba, però hi havia una obertura en tots els sentits, tant de poros com d'artistes. Aleshores, hi havia unes converses, a lo millor, acabaves a les 5 de la matinada al Rompeoles, parlant d'un pintor o parlant d'una peça de música d'algú o fent l'amor amb una persona que no haguessis dit mai que mira que bé que anava. Però que vinc a dir que hi havia aquest espai on ningú havia de demanar perdó per fer el que li semblava que havia de fer.
1: I es pot tornar a repetir, això? Vull dir, ara, amb les condicions d'ara, aquest nivell de comunitat o d'intercanvi.
2: Jo crec que aquesta obra, que de la manera que l'està proposant l'Àlex, és a dir, escolteu, potser estem pensant en uns termes molt cartesians, que van molt bé per certes coses, però ens estem oblidant que necessitem un pulmó més ample, que no tot passa per coses tan previsibles, perquè ara totes, jo trobo, no pots menjar-te un plàtano perquè t'agrada un plàtano, és que si no saps que porta magnesi, no te l'has de menjar. Vull dir que estem en un punt una mica...
1: Ho veieu així, Lluís i Àlex?
4: Segurament aquests espais sempre neixen i moren. Fixa't que això va durar uns pocs anys, no? Però a la ciutat han anat naixent aquests espais i han anat morint d'una forma natural, on de sobte tu et trobaves en un lloc durant molts anys, part d'una certa fauna barcelonina. Ens vam trobar en un local que ara van tancar, que es deia el Carme, que estava a la plaça Reial.
2: Exacte.
4: I allà trobaves igual a un escriptor, a la banda de Trapera del Río, saps? Com el Casavelles, i uns venien de dormir i tot just s'aixecaven, uns altres, i gairebé quedaves allà sense ningú, però en van haver-hi més. O sigui, el Roger Bernat, a principis dels 90, o mitjans dels 90, va obrir una sala al costat de davant de l'Escola Oficial d'Idiomes. Va obrir una sala que va durar 4 o 5 anys, que era caòtica, que programava de tant en tant, feia festes, i allà d'una manera orgànica també es produïen coses. I jo crec que en tots els llocs ha anat passant això. Sí. Que evidentment pel seu esperit de llibertat també moren per si soles. Sí, vull dir perquè té, sí. Sí, i espero que sí, que seguirà passant.
1: On creieu que seria? O sigui, si

0: En el cas de la Factory, érem tota aquesta gentada al carrer 47 de Manhattan. Aquí, on la faríeu i amb quins convidats?
1: Sí, ja no, si li posem no sé. Lloc... Si li posem lloc, ja no existirà, saps? Perquè això surt d'una manera orgànica. I normalment surt en llocs que no estan en el centre de la ciutat. Jo recordo que on hi ha un parc més o menys a prop de l'Arc del Triomf, ara, en un cert moment, eren unes naus ocupes on ja es produïa una sèrie d'activitat social molt forta. Vull dir que eren llocs de relació social.
0: I que hi són, s'han de saber trobar.
1: N'hi han hagut molts, o sigui, jo en alguns on amb prou feines hi he passat i altres on els he vist de rasquillada, i crec que segur que en deuen haver-hi a dia d'avui.
2: Sí.
1: On evidentment que jo ja formo part d'una cosa molt més estandarditzada, en canvi de gent que està començant i que busca aquestes unions. Són importantíssims que hi siguin, sí. I normalment no han d'estar institucionalitzades, perquè és quan s'acaba tot.
3: Perquè es transformen en producte.
2: Exacte.
3: Clar,
2: sí.
3: I les societats cada cop són més producte que creativitat, no? La majoria de la gent vol estudiar enginyeria o ADE, volen fer quartos, i la majoria, fixa't, els joves volen fer producte. Hi ha molt poc artístic, molt poc humanístic, que cada cop es va extingint. Ja el sistema s'ho està carregant. Ja, la part creativa, ja en els sistemes educatius no es treballa. Els nens no creixen potenciant-los la part creativa, sinó la part més productiva.
0: I què
3: els artistes estan
0: això?
3: Morint. Doncs l'art està malmès, clar. Cada cop és més residu d'una minoria. Jo és com ho veig, eh?
0: Sí, vosaltres, Montse?
2: No, jo és que penso que les persones que heu tingut criatures, que ara ja són grans, esteu més en contacte amb això. Jo no he tingut criatures i em costa una mica veure, no sé, els programes. El que sí que trobo a faltar és que em sembla molt bé que hi hagin esports, però també amb la mateixa mesura, perquè no fan classes de ball. No tothom li deuen agradar anar darrere una pilota o darrere una altra. Aleshores, sempre penso que hi ha unes altres opcions que no es contemplen prou, que passen els anys i segueixen dient s'ha de fer esport per treballar el cos. Perdoni, es pot treballar de moltes maneres, no?
0: Home, és que si no, però aquestes factories ens quedaran buides.
2: A l'hora de facilitar certs apropaments plàstics o cantar, per què no canta la gent?
3: Perquè no serveix per res, Montse, cantar.
2: Per què no canta?
3: No et donarà diners quan siguis gran.
1: No, hi ha una qüestió de viabilitat dels projectes, que tu mateix, com a artista, moltes vegades et converteixes en un altre cosa en el moment que has de pensar que allò ha de tenir una viabilitat. Per això acaben explotant aquests llocs, perquè clar, al final no hi ha una... Són inviables. Però també fa goig veure, no sé, aquesta opció, ficar a 12 actors de primer nivell en una sala de 72 butaques.
2: Vull dir,
1: això també diu que ningú, absolutament ningú dels que ha col·laborat ha estat pensant en la seva viabilitat, sinó ha estat pensant en la xaladoria d'un tio que ha decidit ficar a la Factory el somni d'una nit d'estiu. I tot l'equip és això. O sigui, és un equip d'il·lusió. I això es transmet, em sembla, quan tu vens a veure-ho, no? Vull dir, dius, estan com una regadora, aquests. Vull dir, hi ha algú d'aquesta llibertat que ha travessat del propi origen de la peça shakespeariana i del món de Warhol els propis intèrprets que hi ha, no? Vull dir, allò és un cachondeo. De tant en tant de posar una mica d'ordre. Perquè...
3: Però molt endreçat per Àlex Rigola.
0: Està molt endreçat. Direm que sí. I tot plegat també mentre espereu, no? La Brigitte Bardot, per exemple.
2: Home, t'ho diré.

0: Anem acabant, nois. 50 anys del Teatre Lliure. Àlex, tu el vas estar dirigint durant 8 anys, em sembla, més o menys. I aniràs a la celebració?
1: Ah, sí, sí, per suposat.
0: Sí. Lluís, sí, Montse, sí, també. Sí.
2: Naturalment, és una icona de la cultura barcelonina, per Dios. Sí, naturalment. Hem comentat, jo vaig començar a conèixer el teatre amb el Lliure. De dir, vull veure teatre de debò allà a Gràcia, Segudet. A mirar la Montse i companyia.
0: Ara, perquè clar, és que vosaltres sou històrics. Per això heu mirat enrere aquests dies, n'heu estat parlant d'ostres, quina il·lusió haver format part d'un moment tan important del teatre.
3: És que jo només sabia que feia teatre, però tota aquesta transcendència, en cap...
0: Ni te la plantejaves.
3: Dec ser molt pagesa, però no. Jo només m'ocupava de fer teatre, d'estudiar teatre, de disfrutar fent teatre, i després tot això dius, ah, sí? Que se'm fa estrany tot això.
4: Sí, però era... Els hi estirem anècdotes, eh? Els hi estirem, sí, estem allà. Montse, què va passar amb això?
5: I allò que fèieu?
4: Sí.
2: Home, éreu el nostre referent. Els que veníem al darrere, només teníem el Lliure. Teníem el Lliure. Anaves allà a veure com ho feien, clar. I com ho feia el Fabià, i com muntava, i com dirigia, i com interpretaven. I el teatre a tres bandes, meravellós, clar. Era l'únic referent potent de teatre modern que hi havia a Barcelona en aquell moment.
3: Va ser una coincidència de persones i situació. Jo crec que vam coincidir...
2: Una colla
3: que, pel que sigui, va quallar. La colla va quallar,
2: sí.
0: Doncs el celebrarem, aquest 50 del Lliure, del Grec, i els que vinguin. Moltes gràcies, Montse Alcañiz, Lluís Villanueva i Àlex Rigola.
2: Gràcies.
0: Merci per venir. L'obra Factory, al Heartbreak Hotel, fins al 31 de juliol. Only in July, improrrogable.
2: Sí,
0: queda allà.
2: Improrrogable.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons.
1: Continuem el Tot és comèdia d'aquest diumenge amb algú que aprofita i monetitza l'insomni com ningú. Charlie P, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Còmica de stand-up, guionista, col·laboradora de Telecer, el programa de la Carolina Iglesias. Tu no estaves de vacances?
2: Estic, sí, o sigui, és com... Ja no, és com que vaig acabar la temporada, és a dir, l'últim programa de ràdio que vam gravar va ser pues, un dimecres i jo ja havia acabat la temporada de teatres d'hivern, llavors allò considero que comença les meves vacances fins que va començar el meu primer bolo d'estiu, que va ser el dimecres...
1: A Balanyà?
2: A Balanyà, exactament. I llavors vaig tenir una setmana de vacances entre una cosa i l'altra, però ara ja estic en temporada d'estiu. Però és que si mentalment no et marques que tens aquella setmana de vacances, no fas vacances. Llavors és com...
1: Però i de debò que només era una. O sigui, ara el juliol,
2: sí, perquè
1: o sigui, ara de bolos tinc... en tens... A l'agost sí que en tens dos,
2: sí,
1: ens haques de Cunit.
2: Ara realment, ara tinc fins al 8... Fins que no tinc Cunit, no tinc cap bolo. Llavors estic intentant mantenir això, sí.
1: A més, ahir també vas estar al Cruïlla. Això, estem parlant, sí, de Pare Nostre, que sí, estàs en el sostre, exacte, que faràs temporada al setembre a la Sala Golems de Barcelona. Yo!

0: dorms o no n'acabes de saber, Charlie King?
1: A veure, jo dormo, però dormo en horaris que la gent no dorm.
0: Matins?
1: Però, sí,
0: de dia?
1: Sí. O sigui, soc molt nocturna, llavors m'adormo molt tard de matinada i em desperto pues, quan la gent ja va a dinar.
0: Sí, i t'hi portes bé amb aquest sostre?
1: Sí. Al final he après a portar-me bé, perquè al final és que si no, no... Vull dir, és part de la meva rutina al moment del sostre.
0: I d'allà en surten grans idees,
1: sí.
0: I això fas un repàs en algunes d'elles. Valen totes la pena? Perquè en algunes dius, això només em farà
1: ser
0: a mi,
1: no,
0: i tiro endavant i ja està.
1: El que pretén el show és que pretenc mostrar superhonestament com tot el que he fet sempre és tal com és el meu cap. Llavors, no totes les idees que passen pel meu cap són brillants. Hi ha idees que són...
0: Flop.
1: I no passa res. I també formen part d'això. I jo dic brillants perquè a mi em semblen brillants per mi, que no vol dir que per tu siguin brillants. Vull dir, que el show parteix d'això, no, que hi ha idees de tots els nivells, perquè és com funciona el meu cap quan estic. A vegades estàs menjant sostre ultracansat i el teu cervell t'està dient coses que és com... Pues aquestes també tenen lloc en aquest show, perquè aquest show el que pretén és mostrar, ser honest i mostrar tal com és el cap així, quan està, que no pot dormir.
0: I també mostres molt, perquè tu estàs molt marcada per aquesta filosofia de fer-ho tot per l'anècdota.
1: Sí.
0: N'ets una mica esclava d'això?
1: No.
0: A quins llocs t'ha portat aquesta cosa de fer-ho tot pel plot, per explicar-ho després?
1: Al final, jo crec que és una cosa positiva, perquè al final és com qualsevol cosa que es presenta, tio, t'arrisques a viure-la, no? És com, això està bé, és com, si surt bé serà bé, i si surt malament, doncs pues, escolta'm, bueno, pues, serà una anècdota que em donarà un tros de show. Llavors, al final, no crec que sigui res dolent, crec que és com, moltes vegades era com, ai, això em fa cosa fer-ho, em fa, és com, no, doncs pues, ara penso, no, doncs pues, ho faig, i és guai perquè ho faig tot el que ho faig tot, llavors sóc una persona que està vivint. Visc.
0: Ara, o sigui, tens una miqueta més de por de la vida avorrida i per això t'empenys a fer tantes coses.
1: Això també és veritat. L'avorriment, o sigui, la diversió és una de les meves obsessions des de que sóc molt petita. La paraula diversió és una cosa... O sigui, la diversió per mi és la cosa més important del món. O sigui, em fa pànic l'avorriment, jo crec. Llavors, clar, sempre estic... Sí, qualsevol cosa que es presenta que és que ve, pa, som-hi.
0: Se t'ajunta també amb la feina, que la teva feina es basa en explicar coses i a sobre que siguin divertides. Has tingut també mai aquesta cosa de l'angoixa de... He de tenir coses a explicar, de sentir una pressió.
1: O sigui, m'ha passat èpoques, no?, d'estar pues, a tres programes diferents on a cada programa, la meva secció, m'havien demanat que parlés de coses d'anècdotes i tal, perquè al final, com que és el que faig i crec que de totes les coses que faig és la que faig millor, que és explicar les coses, llavors la gent em demana això. Llavors sí que hi ha hagut algun moment de jo sobre... de dir, joder, no tinc tantes... Aquesta setmana tinc tres seccions i no m'han passat tres coses. Però també aprens a trobar que qualsevol cosa
0: pot tenir
1: una cosa que aparentment és avorridíssima, li pots trobar algo graciós, no? Llavors és com que he entrenat el cap per fer això i de qualsevol cosa petita pues, soc capaç de fer-te d'allargar-t'ho i fer-te, crec que, una anècdota divertida. Llavors crec que una mica és el que faig al final. Llavors ja no tinc aquesta por, és com, jo què sé, ara he vingut amb el Ricardito aquí, no sé què, pues si hagués d'escriure una secció aquesta nit trobaria la cosa de les que hagi pogut passar. També soc una persona com que em passen tota l'estona, ja tinc aquesta visió de que m'han de passar coses i realment em passen moltes coses, que ja no sé si és que em passen moltes coses o és perquè tinc la visió de que em passen moltes coses, però que tota l'estona m'estan passant coses. Vull dir, me'n vaig fotre una nata a un festival, o sigui...
0: Ostres, nena, quina crosta,
1: no, és que,
0: vull dir,
1: de tot el festival va caure una persona, pues qui va ser? Pues jo,
0: Charlie,
1: llavors, exactament, o sigui, llavors, que jo això no ho busco per res del món, jo no sóc la persona, vull
0: Tens
1: dir...
0: un imant.
1: Tinc un imant, o sigui, em vaig fotre un
0: òssia
1: i vaig córrer
0: de...
1: en plan que no estic... No, jo no ho dic mai, que em passa tot a mi, però és que em passa tot a mi. O sigui, em vaig aixecar en plan amb la vergonya, en plan que ningú m'hagi vist i m'havia caigut al mig de tothom, me'n vaig anar a ballar i quan estava a punt de... Vaig fer el primer salt, vaig veure que no podia moure els genolls i em vaig mirar els genolls, tenia totes les cames plenes de sang i dic, bueno, crec que me n'he d'anar. O sigui, sóc aquesta persona, llavors, d'una cosa que és caure, pues et podria treure ara 10 minuts de show, si volgués.
0: Bueno,
1: perquè també sóc un desastre i totes les meves emocions i tota... O sigui, al final tot es basa en que sóc una persona realment molt introvertida i em passen coses que la vida no està preparada per la gent introvertida.
0: Tu, llavors, però t'hi consideres, eh?
1: Jo sóc molt introvertida. O sigui, jo, la meva professió m'ha ajudat a... a parlar, però quan començo a parlar és com que em trans... per això també com la gent em diu és que parles o crides molt o t'expresses diferent quan estàs a un escenari que quan estàs del tu a tu, i és perquè, però és una cosa que he après a fer, però que jo caic i jo no vull que ningú m'hagi vist i m'agrada un noi i no sé dir-li hola, m'agrada, o sigui, no el centrar-li a un noi i, o sigui, soc una persona introvertida i això no m'ha canviat a la meva vida.
0: I llavors en el monòleg, en canvi, que, o sigui, no pares de parlar de, doncs, de la seva polla, per exemple. Sí. Perdó, vull dir, ara no us espanteu, però vull dir que també hi ha una part molt de... Ara vaig al tòpic que sempre també suposo que et pregunten de temàtiques, no?
1: Sí.
0: És important, i ja no parlo d'això, de penis, del que sigui, és important tenir un segell com a còmica?
1: A mi m'agradaria pensar que el meu segell no és el sexe, que és una cosa que se m'ha ficat molt a sobre. El que passa que els que s'han fet coneguts i els que s'han viralitzat en el seu moment sempre han tingut a veure amb alguna polla, però perquè era graciós, jo crec, és que, i perquè molta gent s'identifica amb l'anècdota. En realitat, jo crec que si hagués de definir una cosa que engloba el meu personatge còmic, és que sóc una persona introvertida que davant de situacions que qualsevol persona no introvertida gestionaria dient això, no m'està... Pues una persona introvertida intenta que no es noti o que no di... I llavors, crec que tot es basa una mica, neix de per aquí d'aquí. Totes les anècdotes que jo tinc de sexe o coses així, totes no són de que, com m'agrada el sexe, sinó és de tenint sexe amb algú m'ha passat això i no he sabut reaccionar i no he sabut fer això i aquí a la comèdia. I crec que se m'ha fet molt de... No? Com que és la meva temàtica o el que sigui, crec que és perquè... Jo crec que és perquè, de veritat, que una persona, una noia, encara parli obertament en un escenari sobre això, i a part, una persona com jo, que té com aquesta imatge de nena introvertida o més... de nena bufona o de nena no sé què, com que impacta molt, i perquè són coses que molta gent s'hi sent identificat perquè també li han passat i perquè són sensacions que també ho deu haver tingut. Llavors crec que se m'ha conegut molt per això, perquè és on empatitza més la gent i on la gent ha compartit més potser i on s'ha fet com
0: s'ha viralitzat, sí. Ara parlem també d'aquestes diferències entre que una noia parli de sexe, però també un altre segell teu podria ser fer 10.000 passes al dia a l'escenari. Tu n'ets conscient de la mà de passes que fas a l'escenari? Si parlem d'ocupar l'escenari, tu no pares de moure?
1: Sí, de fet és una cosa que ve amb aquesta part, és el que et deia ara, de que quan començo a parlar i això, és la manera de no estar, o sigui, em torno boja, començo a cridar, a parlar fora, a moure'm, no paro de quieta, però jo crec que és perquè si jo em parés quieta un moment a l'escenari pensant un moment el que estic fent, m'agafaria un patatús.
0: Però llavors com vas començar? O sigui, si recordes les primeres vegades que estaves davant del públic, com t'ho vas fer? Sent tan introvertida, anant en contra de tu.
1: Sí, de fet, jo al principi em vaig apuntar un curs de guió perquè volia aprendre a escriure això per altres, no em veia fent-ho jo. Però aquest curs, l'últim dia del curs, ens feien fer això com davant de gent. I el meu primer monòleg anava precisament sobre lo tímida que jo era. I llavors el meu primer xiste era que jo no vull estar aquí, sóc molt tímida i tal. I recordo dir allò en plan, com per mi era un exercici més de classe, de dir, vale, m'estic superant en fer alguna cosa que no... I recordo la sensació de tirar un xiste i que la gent riés i de dir, hòstia. Llavors els meus primers monòlegs anaven sobretot sobre això, que jo era molt tímida i que no tenia cap sentit que jo estigués fent allò. I jo què sé, això era una màscara, com... No sé, era com una... No sé, és algú... No et puc explicar perquè no té cap sentit, és que no té cap sentit que ho fes. Però ho vaig fer i vaig trobar algú que era com, hòstia. I de cop a l'escenari, darrere d'aquest... Podia dir coses que jo no m'atreveixo a dir, i encara ara em passa, jo dic coses a l'escenari que als meus amics a baix he sigut incapaç de dir-los, i als meus germans, i de cop em pujo ja i dic, pues m'ha passat això, i penso, buah, tio, és que ahir vaig estar sobant, i no vaig ser capaç de dir-ho perquè tinc aquesta... I vaig trobar l'escenari com aquest espai on poder dir les coses que no m'atreveixo a dir, pues, en el meu dia a dia. I no té cap sentit, perquè cada dia ho passo fatal. O sigui, el dimecres passat, quan estava anant a Balenyà, jo pensava, tio, estic anant a la plaça d'un poble. O sigui, la plaça d'un poble és un poble hi ha nens, senyores grans, gent jove. Llavors és com, no agrades a tothom. Llavors és com, estic anant a un poble que pot ser que connecti o que no connecti. I és com, per què estic fent això? O sigui, a mi ningú m'ha posat una pistola al cap per dir-me, posa't aquí davant ara i explica la teva vida personal davant d'aquest poble, aquí. O sigui, i jo estava trobant-me fatal, fatal, fatal. I va ser trepitjar l'escenari, veure, dir, vale, tio, sé per què estic fent això, passar-m'ho bé, i baixar dient, pues sí, me'n vaig al Cruïlla, i no sé què. I ahir al Cruïlla estava segurament fet un nyap, dient, que què putes estic, qui m'ha manat així cada dia de la meva vida.
0: O sigui, no se supera amb el temps, eh?
1: No es passa,
0: amb el temps, els nervis
1: anys,
0: ni la por.
1: Porto 13 anys amb això.
0: Hosti, Charlie,
1: I no es passa.
0: I amb el temps... el que sí que es fa és posar pell. Parlo de, per exemple, a les xarxes o en el teu monòleg, que parles sobre els missatges que reps de tot tipus. O sigui, tant de fans absolutament de boig, que no sé si fan una mica més de por, o de gent que t'insulta amb coses grosíssimes. Sí. Això has après a posar pell amb aquests 13 anys que portes?
1: A veure, això és que a mi sempre m'ha sudat bastant el cony, per dir-ho finetament. No, sí que vaig tenir una època, com sobretot quan treballava a la tele i sortia a la tele i llavors que tot això es va accentuar, em va superar perquè al final sí que a mi, o sigui, és una cosa que, mira, vaig per treballar amb la meva psicòloga i em va anar molt bé perquè jo no entenia com em podia estar afectant algú que jo a mi sempre m'havia importat poc. Jo al col·le pues, no era la persona amb més amics, no havia sigut mai, m'havien, jo què sé, i a mi mai m'ha importat. O sigui, sempre he tingut una seguretat d'un senyor de 90 anys que ja ha viscut la vida i que creu el semàfor en vermell pensant ja pararà el cotxe. Jo sempre he tingut aquesta seguretat. I mai m'ha importat no caure-li bé a la gent, i mai m'ha importat no tenir amics, i mai m'ha importat. I de cop era com, hòstia, m'estan insultant, i al principi pues, en rebies un i deies a prendre pels... I amb la meva psicòloga em va dir, no, diu, Charlie, és que tu tens la capacitat de gestionar això i de dir no m'importa, però el cop te l'emportes. Tu cada cop que algú et diu gilipolles, tu t'emportes el cop. Tu després tens la capacitat de gestionar
0: què fas amb això,
1: però el cop te l'emportes. Siguis lo forta que siguis i t'importi. I llavors, clar, quan cada dia de pues, 100 gilipolles, pues... Pues,
0: quedes massegada.
1: I, de fet, les xarxes és una cosa que ara mateix odio. I sí que generes pell, però és una cosa que no porto molt bé.
0: No, eh? O sigui, encara és una lluita.
1: O sigui, és que a mi em molesta molt, a mi em posa de mal humor la maldat. Que la gent tingui ganes de fer mal per fer mal. Si a mi no m'agrada una cosa, no la consumeixo i ja està. No et vaig a dir això que estàs fent és una puta merda. Llavors, hi ha molta maldat, molta. I és una cosa que no entenc. I a mi no és que a mi m'insultin el que em fa mal, a mi és el que em fa mal és veure que la gent té ganes de fer mal a la gent. No entenc això. Llavors, ho porto pues regolitxi, la veritat.
0: Però és que, a més, és el que dèiem abans, pensant, per exemple, en altres o col·legues teus, estic segura que no reben les fotos que reps tu
1: no,
0: o els insults
1: no, no.
0: que reps
1: això
0: tu.
1: No.
0: Vull dir, per cent, no? Ja, sí, i per parlar del que parles.
1: Sí,
0: només.
1: Sí, això, sí.
0: Que també hi ha un punt de frustració, de dir, ostres, però per què sóc jo el sac de boxa?
1: Sí, de fet, hi va haver... A mi em va condicionar molt, a l'època de la resistència, sobretot, em va condicionar molt, i vaig estar 2 anys sense parlar de res sexual, perquè jo, quan parlava d'algú... O sigui, a mi em sortia una broma d'algú que m'havia passat i em semblava graciosa, ja em condicionava abans de fer-la, ja la feia amb por de dir, si dic això, avui rebré... I va arribar un moment que això em va condicionar i em va condicionar a dir vale, deixo de fer això que m'agrada fer perquè no vull haver d'aguantar ara pues, 50 fotos de membres virils de senyors que no els he demanat i 50 missatges de merda i 50.000 coses i llavors, hòstia, al moment en què em va condicionar és quan jo vaig començar a dir hòstia, clar, han guanyat, no? Han guanyat una mica. Ara vaig estar un temps amb perfil molt baix en aquest sentit i ara pues, en els meus espais, que més el meu show Pare Nostre pues,
0: també
1: si
0: és molt diferent, no?
1: Sí, si em dóna la gana parlar mitja hora de sexe, doncs et parlaré mitja hora de sexe, perquè és el meu espai i si em vens a veure, doncs vens a veure el que a mi em dóna la gana fer.

0: molt fan, ets molt
1: sí,
0: de Manel.
1: Sí, soc molt de Manel.
0: Parlant això de companys, de tres maneres de fer monòlegs, per exemple, sí. La interacció amb el públic sí o no?
1: La interacció amb el públic sí, si aporta alguna cosa al show que tu estàs fent. La interacció amb el públic com a base del teu show, no. O sigui, no
0: la feina
1: jo.
0: La
1: sí, exacte. O sigui, és que crec que per mi són dues disciplines diferents. ¿Vale? Una cosa és l'estàndup, un show d'estàndup, que és jo he pensat un guió, he escrit uns xistes, els he preparat a casa, he té una feina darrere, i tu vens a veure la meva feina. I l'altra és els shows que ara s'han posat de moda del crowdwork, que es diu, que és parlar amb el públic, que bàsicament és tota l'estona la improvisació amb el públic, que no sé fins a quin punt és improvisació, perquè quan tu durant 10 shows has preguntat sois pareja i vull dir, ja tens les coses preparades i llavors també és una altra preparació que es fa tal, però bueno, en el meu cas jo sóc defensora de l'estàndup pur i per mi la feina la faig jo, a mi al públic la seva feina és comprar l'entrada i venir, perquè si no hi ha públic, l'altre dia vaig comprovar que és raríssim, vale, actuar per 0 persones i que et facin actuar. És que el que em sembla fort és que et facin actuar quan hi ha 0 persones.
0: Sisplau, deixem-ho córrer.
1: Però, sí, és en plan, ja està, no hi ha ningú. O sigui, no, o sigui, bueno, pues, l'explico a l'aire. Llavors, mentre pagui, la feina al públic és pagar i venir. Un cop estan allà, ja faig jo la meva feina.
0: I anem acabant, però aquesta pregunta t'he de fer. Però vinga. Tu penses, o sigui, també parles molt de la teràpia en el teu show, tu penses aquell meme a vegades de què passa si la teràpia em cura i ja no sóc graciosa? Si penses de ara que estic desquiciada potser és el moment més creatiu que tindré mai?
1: Sí, a veure, jo crec que per sort la teràpia no et cura. La teràpia t'ajuda a créixer més cada vegada, però crec que no existeix cap ésser perfecte. Llavors, crec que la teràpia no et cura 100%. La teràpia t'ajuda a ser millor persona i tal, però crec que tot aquest procés de ser millor persona sempre hi ha moments en què no ets una bona persona o ets un desastre o la lies o la cagues o tal. Llavors jo vull pensar que no hi ha un ésser perfecte i llavors dintre d'aquest que no hi ha un ésser perfecte sempre hi ha un espai per ser graciós.
0: Sí que n'hi ha un de perfecte, en Ricardito.
1: El Ricardito, sí.
0: És el teu gosset, que l'has esmentat abans i està aquí dormint
1: la
0: mona.
1: Dormint. Ell és perfecte, però és graciosíssim. És que jo miro el
0: Ricard... Sempre dius que és el gos més graciós del món.
1: És que és graciós, és que tu el mires i no pots... No... O sigui, quan camina, quan... És que és graciosíssim.
0: Va fer 10 anys l'altre dia.
1: Va fer 10 anys.
0: Per molts anys.
1: Sí. Fa un que el tinc i em sap tan greu haver-me perdut 9 anys d'aquest gos, però amb aquest gos m'ha salvat la vida. Aquest gos és brutal.
0: I t'acompanya tot arreu.
1: I m'acompanya tot arreu, ve als bolos, ve les coses, sí.
0: Doncs, Charlie, tu i en Ricardito,
1: moltíssimes
0: ja podeu
1: gràcies.
0: Marxar. Moltíssimes gràcies per passar
1: gràcies
0: per aquí. I res, que vagi molt bé la temporada. I les vacances, sobretot les vacances.
1: Sí, ara vacances.
0: Gràcies, Charlie.
1: Gràcies.

0: improviso.
1: I per acabar el programa d'avui, el cultureta Pepe Zapata, com estàs?
2: Molt bon dia, com estem?
1: Amb el teu, el que he viscut, el que he menjat, el que et queda per endavant. Estàs molt de grec, no?
2: Últimament. Sí, a tope. Bueno, després et comentaré, perquè a més, d'aquestes coincidències fantàstiques del Tot és Comèdia, tenim el Bassaganyes i jo una relació...
1: Ahir m'ho deia, no us pareu de trobar?
2: Es diem les greques.
1: Que... Hauríem d'haver canviat la cinta per avui.
2: T'imagines?
1: Però què? Com està anant aquest grec últimament?
2: No fes spoiler, després et comento.
1: Vale. I doncs, comencem amb el cas viscut?
2: Sí, jo de fet, l'última exposició que he vist és la de Teatre Ciutat, que vosaltres vau fer aquell reportatge meravellós al Born, però...
1: Però ens fixem en una altra exposició ara.
2: Sí, perquè bueno, a mi la fotografia em tira molt. I hi ha un lloc que és, per mi és referència absoluta, que és la Fundació Fotocollectània, allà al Born, al costat del Parc de la Ciutadella, i té una exposició molt interessant que es titula Tantes històries, tantes preguntes. La flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent real. Obrim pas.
1: Aquí és una exposició on ens hi trobarem una mica de tot, em sembla.
2: Sí, bueno, aquí l'autor és Max d'Esteban, un dels referents, com de tenir 70 anys, és un fotògraf molt reconegut d'aquí de Barcelona. Una exposició que es pot veure fins a després de l'estiu, fins al 20 de setembre, i on bàsicament el que fa és reunir aproximadament una cinquantena d'obres amb fotografies, vídeos i alguna instal·lació, i formen part d'un projecte seu de llarg recorregut que té per títol, em posaré una mica estupendo de la muerte, però Estètica de l'extinció, infraestructures del capitalisme contemporani, que és el que més t'entra a la vena ara mateix amb la caloreta que fot a la ciutat. Però la veritat és que per desdramatitzar la realitat no està malament anar a mirar paisatges que no són tan de postal, tan bonics i tan d'icona com acostumem, i fer-nos preguntes sobre les infraestructures que organitzen d'alguna manera la nostra vida. I llavors el que fa ell és no fotografia només coses, sinó sistemes, xarxes de dades, automatització... Tot això sembla com molt sesudo, però la veritat és que és fantàstic veure un contrast d'idees amb aquest concepte que molta gent parla d'arquitectures del possible i que és allò que podem imaginar de com podria ser el nostre entorn, la nostra societat.
1: Sí, ell fotografia això, però edificis,
2: sí,
1: cables...
2: Sí, tot com aparentment com molt impersonal, però, i justament per... M'agrada molt que em facin aquesta paraula, aquesta pregunta, perquè té una part de l'exposició que inclou peces d'una cosa que ell diu cartografia provisional, entrevista con mi madre.
1: Oh.
2: I és fantàstic. No, perquè en el fons el que parla és de la seva memòria íntima, diguem, en una perspectiva potser històrica una mica més gran, però no és tot abstracció, sinó que toca de peus a terra i parla de biografies de persones, i és superinteressant veure com va evolucionant la seva relació amb les persones del seu entorn. Per mi el millor de l'exposició, repeteixo el títol, Tantes històries, tantes preguntes, és fer-nos preguntes al voltant de les coses, és justament això, que no tracta com a visitant allò passat, sinó que d'alguna manera et posa en situació de generar, activar dubtes, i ara que tot sembla que tots sabem amb la intel·ligència artificial que és el que tenim per davant, no està malament posar un dubte. No?
1: Tu el seguies, en Max d'Esteban?
2: Sí, bueno, havia vist alguna cosa d'ell, algun llibre. A mi m'encanta regalar... Bueno, m'encanta veure llibres de fotografia, però m'encanta regalar-los, perquè és que és veritat, és com si regalessis finestres. Ala, hi queda.
1: És que poeta. Frase,
2: frase de tot, Ebac.
1: Aquestes cert, li agraden en Màxim.
2: Ja ho sé, ara que està de vacances el punyetero. Però amb el títol, és que em venia al cap un aforisme d'una persona que jo admirava molt, el Jorge Wagensberg. Va ser el director del primer, bueno, del Museu de la Ciència de Barcelona, el que després ha estat el CosmoCaixa.
1: Sí?
2: I ell escrivia aforismes molt xulos i després els publicava, el Babelia, el País, etc. I té un bastant conegut i que té molt a veure amb això i que venia a dir més o menys de canviar de respuestas es evolución. Cambiar de preguntas es revolución. O sigui que,
1: barres,
2: a les barricades.
1: Barres, i som. I passem al que ha menjat Pepe Zapata. D'altres peus esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Esmorzes pa amb oli i sal, Pepe?
2: Sí. I xocolata, si pot ser.
1: I tu tens un forn de confiança, eh?
2: Ah, és que jo soc molt panarra. Això, molt. Jo tinc un... Allò posant-nos allò una mica... a confessar. Tinc un ritus inicial. Cada matí, o gairebé cada matí, que és? Surto a córrer molt d'hora i jo visc al Guinardó. I baixo corrent del Guinardó a la platja a l'alçada, més o menys a la Rambla del Poble Nou de Barcelona, i pujo, torno a casa amb bici elèctrica.
0: Important matís.
2: Però llavors passo per un dels establiments d'aquest forn que és, per mi és referència absoluta, que és el Forn Baluart, que la seva seu central està a la Barceloneta, i jo passo pel Poblenou i m'emporto les barres de pa cap a casa i encantadíssim.
0: I ja tens la rutina feta. I què n'hem de saber d'aquest forn? Per què hem d'anar cap allà?
2: Mira, el secret del forn, dels forns, sempre és la farina.
0: El secret està en la massa.
2: Pues tal qual, sí, és veritat. Val a dir que hi ha hagut una evolució brutal, potser fins i tot ens hem passat, de la mirada cap al pa al nostre entorn. Abans tothom allò frisava per comprar barra a 4 duros, d'aquestes de masses congelades, anàvem a les benzineres a comprar pa, i per sort ara s'ha posat en prestigi una cosa que per mi és absolutament fonamental i que forma part de la nostra cultura, com cantaven ara els Blaumut, que és el pa com il faut. I aquest forn en concret té una varietat de productes fantàstic, de tot tipus, de formats i tal. Dintre de la meva debilitat, hi ha més debilitats encara, que són, jo diria que quatre coses. Una, tenen una coca de massa de pa, brutal. Després tenen les baguettes Baluart, que és, diguem-ne, la marca de la casa, però després tenen unes barretes en forma d'espiga. L'espiga el que fa és que té una forma d'aquella que vas agafant trossets...
0: I no pares.
2: I és horrorós, horrorós. I després tenen una barra tipus baguette amb olives calamata, que és que amb això ja menges. I ara que per Sant Joan, la veritat és que no han parat de fer coques, han fet una cosa molt xula, que és les coques que, diguem-ne, que no han venut, suposo, han fet un tractament especial i les venen ara trossejades per poder sucar el cafè amb llet pel matí. Ja.
0: Bueno, aquí es reaprofita tot. No, això és el Forn Baluart, que va obrir l'Anna Bellsolà el 2007. I passarem. Pepe, i ara sí, el grec, per endavant, som-hi. Per mirar cap endavant, mica de flamenco.
2: Clar, algú dirà, aviam, aquest dia ve a parlar ara del grec i em surt per peteneres, mai millor dit. Mira, aquí he vist coses, I mira, abans parlava del Ferran, del Bassaganyes. Hem coincidit amb coses, tant físicament com després a nivell de valoració. Hem coincidit negativament, curiosament.
0: Ai, sí. Que no els esteu encertant, de moment.
2: A mi m'agrada discrepar, I pensava, segur que al Ferran li agrada una cosa que a mi no, hi ha alguna cosa que a mi sí i ell no... I no,
0: la veritat... No heu trobat disputa, Anaves amb ganes de brega i no
2: t'has trobat. No hi ha manera. No, per mi una gran decepció va ser lo de l'Ofèlia's Got Talent, perquè si aquesta havia de ser la gran referència internacional i tal, la veritat és que se'm va quedar com molt... No sé com dir-ho, antic, fins i tot... Em vaig avorrir. Però, per exemple, l'altre dia vaig veure els Malpelo, que és un clàssic...
0: Irem anar amb en Ferran, veus?
2: Un clàssic absolut i... A ell, d'aquella manera, a mi sí. Bueno, és que el seu univers és meravellós. I aquella música en Bach, en aquell espai, l'espai allà estava molt ben pensat. Però bueno...
0: Aquí anem al desvarío.
2: Per davant. Dintre de la programació del grec ja sabeu que hi ha escenaris principals a la muntanya de Montjuïc, el teatre grec fonamentalment, però al voltant doncs, sobretot tenim el teatre lliure amb les diverses sales, el de Montjuïc, i el mercat de les flors, que també té diverses sales. La resta de la programació que passa a la ciutat és el que s'anomena aquest grec ciutat, però és que a més afegeix minifestivals, i aquí és on està el tema del flamenc. A la plaça major de Nou Barris tindrà lloc aquest desvarío flamenco, i jo tinc entrades des del primer dia per una trobada fantàstica amb la Mariví Blasco, amb el Pedro Barragán, i ara explicaré qui són, però sobretot d'Israel Galván, que és aquí, sentíem abans de fons, taconejant, talonejant, seria, perquè vaig per parts. Són dos concerts en un, o dos actuacions en un. La primera porta per títol La fuerza de las cosas, que ho porta a terme aquesta Mariví, que és soprano, i Pedro Barragán, que és un guitarrista flamenc, que de fet el que fan és relacionar música barroca amb cançó popular espanyola i peces de nova creació, o sigui, fantàstic, aquest mestissatge fins i tot temporal, però sobretot el plat fort és l'Israel Galván. Jo, de fet, l'última vegada que el vaig veure va ser amb el Niño d'Elche fent un exercici brutal. Exacte. I ara recordo una actuació molt especial, no fa ni un any, al Museu Picasso, per només 150 persones, com a molt, molt a prop, i ara el que ens porta és una revisió d'un dels seus espectacles de referència, que és l'Edat d'Oro, que és on va realment esclatar... Bueno, l'Israel Galván és el number one del flamenc contemporani a nivell estatal. I sempre passa el mateix. A França és referència absoluta.
0: I aquí, en canvi, costa una mica més.
2: Bueno, potser, ha tingut les seves encontronazos amb el públic més clàssic del flamenc. Hi ha hagut grans pitades d'espectacles seus a llocs com el Teatre Real de Madrid. A Barcelona, la veritat, és que durant un temps, a més, va ser artista resident del Mercat de les Flors. I això jo crec que va fer que entronqués amb el nostre públic d'una manera molt, molt potent. Bueno, una oportunitat fantàstica per revisar aquest clàssic de clàssics del flamenc contemporani, que és l'Edat d'Oro, tenir en contacte amb Israel Galván, però a més, això que és tan llaminer d'algú que canta des del món clàssic i entronca, diguem-ne, el barroc amb la música més popular espanyola actual. No?
0: Tot això, el Desvario Flamenco, que comença la setmana que ve.
2: Exacte.
0: Ho diem bé, eh? Doncs, Pepe, moltíssimes gràcies per venir.
2: I bon profit a tothom, eh?
0: Exacte. I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i tornem al cap de setmana que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Manel Saiz al control. Que passeu molt bona setmana. Adeu.

0: la maruga.
1: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons, Cadena SER.
2: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Anderson Luis de Sousa, ¿qué tal, cómo estás?
4: Todo bien.
3: ¿De dónde viene lo de Deco?
4: Tampoco sé yo mucho.
3: El otro día entrevistamos a André Curí. Nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
4: André está bien, trabaja bien. Defiende a sus jugadores, yo creo que está...
3: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la semana? Muchos.
4: Al final el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento y es respetar también a la gente que te ofrece jugadores porque cada uno hace su trabajo.
5: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
4: Sí, es verdad, el primero.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Entre sardana i sardana, les audicions que es feien a la catedral ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors quan sentien el flabiol que ja venia l'altre...
7: Sonava el flabiol, vinga,
6: cap al pla de la catedral i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
8: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Yeah.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empiezan a llegar por fin las buenas noticias a la zona almeriense de Los Gallardos.
2: Podemos dar esta buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo. El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no?
1: Es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha informado que todos los vecinos que permanecían desalojados podrán regresar a sus casas. Y lo escuchábamos en ese corte, el fuego se da por estabilizado después de quemar 7.000 hectáreas. Declaraciones del líder del PP andaluz en el puesto de mando donde ha comparecido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y en esta ocasión, lejos de los rifirrafes habituales entre gobierno central y comunidades autónomas gobernadas por el PP, en situaciones de catástrofes, las dos administraciones han destacado la buena sintonía a la hora de coordinar las emergencias.
3: Andalucía ha vivido unos momentos muy duros y los ha vivido toda España solidariamente, y nuestra solidaridad ha sido una solidaridad total y lo hemos querido demostrar trabajando todos juntos. Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
1: En la parte humana, casi 2.000 vecinos han recibido la noticia que esperaban, la de que ya es seguro volver a sus hogares. Sin embargo, en el municipio de Bedar, donde se concentra la mayoría de desalojados, tendrán que hacerlo de forma escalonada. Así que nos vamos en este punto a la localidad de Bedar, donde sigue nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes.
1: Ahora mismo el ambiente que se respira entre los vecinos es el de cierto alivio, aunque también el de impaciencia después de pasar muchas horas fuera de sus casas.
4: Durante toda la mañana hemos visto cómo se han ido reuniendo aquí muchos de esos desalojados de Bedar y las poblaciones cercanas. Quieren entrar, pero todavía no pueden, aunque ya saben que el incendio se ha estabilizado.
5: Aquí estoy esperando, he venido esta mañana, porque viene el viernes, no me dejaron subir a por la máquina para dormir ella, y tuve que ir al hospital de Huerca Albera, me dieron una máquina, y ahora vengo, digo, tengo un animal allí, tengo que echarle de comer, y tampoco, digo, venga, soy un guardia conmigo, dice, llama al 112 y te darán permiso, y yo voy aquí una hora y sin contestar, ni me van a contestar.
4: Los coches encendidos con el aire, las caras largas, todos esperando a que se abra una barrera que es mental, en realidad solo es una cinta de la Guardia Civil. Y entre toda esta tristeza, Sohaib, te cuento la historia de Diego, un almeriense desalojado también de Bedar, que ha ido uno por uno dando abrazos a todos los vecinos extranjeros, aunque no le entendieran. La SER se ha colado en uno de esos abrazos.
6: ¿Habla español? Speak English. Bueno, me alegro de que estés bien. Me preocupo mucho el problema. Viven en Bedar también.
4: Gracias. Y ese gracias al final que esbozaba este vecino, que suponemos que era probablemente uno de los belgas desalojados. Entre el calor y los nervios, el problema, el incendio, por lo menos ya no está. Y este gesto humano nos ha provocado a todos una sonrisa.
1: Seguimos ahí media, Javier.
4: Hasta luego.
1: Muy pendientes de las temperaturas, sobre todo en la zona del Levante andaluz. En Almería el calor va a dar cierta tregua. Esto es muy importante en esa zona del incendio, aunque no tanta tregua en el resto de España. Saray González, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Domingo de calor y de tormentas. En Andalucía las máximas serán de 34 grados, aunque en la provincia de Almería no superaremos los 30 y con algunas nubes bajas durante esta tarde. No se esperan lluvias. En el resto de la península, 38 grados de máxima en la cuenca del Ebro y 36 en Murcia. Más fresco en el norte, los termómetros alcanzarán temperaturas de 24 grados en Asturias y en Cantabria. Cielo despejado también en prácticamente toda la península, aunque precaución en el norte y en Castilla y León, donde se esperan fuertes tormentas acompañadas de granizo.
1: De la crónica política, el Partido Popular insiste en dar la batalla ideológica y defiende sus propuestas ultraliberales. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, asegura que están para plantear debates valientes. De la derechita cobarde, como les califican en Vox, a la derecha valiente.
8: El Partido Popular abre los debates de una manera valiente y no vamos a dejar de abrir los debates que consideremos que son importantes para la sociedad española. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. El gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas del presidente del gobierno. Sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción.
1: Y en la redacción de informativos, la guerra en Irán, que vuelve a marcar un nuevo episodio de enfrentamientos y además el cierre del estrecho de Hormuz. Edu Hernández, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes. Sí, en los últimos ataques entre Estados Unidos e Irán tenemos a Qatar como uno de los países afectados, que ha pedido a sus buques que se abstengan de navegar hasta nueva orden. Quien también se ha pronunciado esta mañana sobre estos conflictos es el Papa.
10: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
9: Dice León XIV que vuelven a soplar vientos de la guerra y que no se puede dejar de lado la cooperación y el diálogo internacional.
1: Y nos vamos ahora al Mundial.
11: Mundial 2026, Cadena Ser.
1: La Copa del Mundo, que encara ya su recta final. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, Sohai, muy buenas. De las 48 selecciones que comenzaron el Mundial, tan solo quedan 4 en liza: España, Francia, Inglaterra y Argentina, que se van a jugar el pase a la gran final. 4 campeonas del mundo, España y Francia, se van a ver las caras en la primera semifinal. Será el martes a las 9 de la noche, el miércoles turno de Argentina e Inglaterra, que anoche se imponían a Suiza y a Noruega. Hoy es día sin competición en el Mundial, no habrá partidos. España va a trabajar pensando ya en los Solís, en Mbappé, Dembélé y compañía, y en recuperar también a jugadores como Aymeric Laporte, que terminaron tocados los cuartos de final, algo renqueantes. Pero no hay partidos, la competición volverá el martes.
11: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos en la antena de la SER.
13: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
14: Bona tarda. La tercera onada de calor arriba a Catalunya amb un augment dels municipis en risc extrem d'incendi.
15: El nombre de recursos, no, com us podeu imaginar, és finit, tant de dotacions terrestres com aèries, i per tant, doncs, hem de, si tenim la simultaneïtat, hem d'abocar-hi molts recursos d'un tipus d'un altre, i per tant fa que esgotem aquests recursos.
14: A hores d'ara no hi ha cap incendi actiu, però els bombers demanen no abaixar la guàrdia, ja que en una setantena de pobles i ciutats hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. La previsió és que l'onada de calor arribi al seu pic dimecres vinent. De seguida ens ho detalla la Núria Saró. Els bombers precisament assenyalen les altes temperatures com la principal causa dels incendis simultanis de l'última setmana. En aquest Hora 14 posarem el focus en com s'organitzen per extingir diversos focs que es declaren i que avancen al mateix temps. Els immigrants que viuen a Catalunya utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona.
16: La població migrada que arriba a Catalunya és molt més jove i, per tant, és una població més jove que ja hem vist que té menys patologies i que fa menys ús dels recursos sanitaris.
14: I el Festival Cruïlla ha tancat una nova edició amb 73.000 espectadors, són 9.000 menys que l'any anterior. Entre els artistes d'aquesta última nit, Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig van. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntiprats al control. Escolteu l'Hora 14.
13: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
14: El risc d'incendi s'enfila coincidint amb l'inici d'una nova onada de calor a Catalunya. Més d'una setantena de municipis estan avui en risc extrem d'incendi. Pau Puig, bona tarda.
17: Hola, Gemma, bona tarda.
14: Davant les previsions meteorològiques pels pròxims dies, Protecció Civil ha demanat ja als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilar els col·lectius vulnerables.
17: Entre els quals les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor i recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més fresc possibles. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals han activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. Les més afectades són la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages. A més, es mantenen tancats 8 espais naturals. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
14: Avui avancem la previsió del temps. Núria Saró, anem a pams. Què hem d'esperar per aquesta tarda?
18: Un cel enterbolit, fruit dels núvols mitjans, alts i també de la càlima. Hola, molt bona tarda. Les temperatures màximes avui voltaran els 32 graus a la costa i a l'interior aniran entre els 35 i 38. Una jornada amb aquest cel encalitzat que també el tindrem al llarg dels pròxims dies. La temperatura de l'aigua del mar avui a la Costa Brava volta els 26 graus, els 27 a la Costa Central i a la Costa Daurada els 28.
14: I de cara a la setmana vinent, quan es preveu el pic d'aquesta nova onada de calor?
18: Dimecres serà la jornada més intensa d'aquesta nova onada de calor que ens acompanyarà fins dijous. Aquesta tercera onada de calor serà més intensa que l'anterior. Potser els termòmetres no marquen valors tan elevats com l'anterior onada, però sí que la sensació serà de calor més intensa, fruit de la calima que ens acompanyarà fins divendres. Una calima que deixarà el cel encalitzat al llarg d'aquesta setmana. Demà dilluns tindrem algun xàfec molt local al Pirineu Occidental. Dimarts sí que tindrem alguns ruixats més intensos al Pirineu i dimecres els podríem tindre més dispersos. Dijous sé que serà una jornada amb més inestabilitat i, de fet, les precipitacions que tindrem aniran acompanyades de fang fruit d'aquesta calima que tindrem al cel.
14: Repassem ara l'estat dels incendis declarats en les últimes hores a Catalunya. És cert que no tenen res a veure amb la magnitud del de les Gavarres del cap de setmana passat, però els bombers hi continuen treballant. Laia Massaca, quina és l'última hora?
19: A hores d'ara, l'únic incendi que queda per controlar és el de Guimerà, a l'Urgell. El foc està estabilitzat, però encara hi treballen quatre dotacions terrestres dels bombers. Per aquest incendi es van confinar 21.000 veïns i pel que fa al foc de la Camarasa, a la Noguera, els bombers l'han controlat avui a un quart de 12, després d'haver cremat una vintena d'hectàrees. Els incendis de Mont-roig del Camp, Sentmenat i el Pla de Manlleu també estan controlats.
14: Aquests últims dies, ho hem anat explicant, els bombers han hagut de treballar en diversos incendis simultanis. Després d'aquests focs, ens hem preguntat com treballen davant d'episodis de simultaneïtat, és a dir, davant d'incendis que es declaren i que cremen al mateix moment. Des de fa 4 anys, quan es declara un gran incendi, els bombers destinen de seguida recursos als focs menors per impedir, Pau, que es descontrolin i agreugin la situació.
17: És la metodologia que els bombers de la Generalitat van adoptar l'any 2022 per evitar que diversos grans incendis coincideixin en el temps. Des d'aleshores prioritzen els recursos disponibles per poder donar resposta als focs a mesura que es van detectant. Claudi Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat en declaracions a SER Catalunya.
15: Quan ja tens un gran incendi forestal o un incendi ja que la capacitat d'extinció és molt limitada, per tant ja tenim clar que es farà gran, d'alguna manera aquell ja és gran, però no ens interessa tenir tres de grans perquè ens entenguem. Llavors, doncs, a partir d'aquell moment, els que surtin, doncs els ataquem de forma molt contundent.
17: Segons l'inspector, la principal dificultat dels incendis dels últims dies no és tant la simultaneïtat, sinó les altes temperatures que compliquen les tasques d'extinció.
15: Les altes temperatures han generat, no?, doncs que segurament el nombre d'ignicions per motius diversos sigui més elevat, no? I per tant estiguem en aquest possible escenari de simultaneïtat.
17: Els bombers recorden que, a més dels incendis forestals, han d'atendre altres emergències, com accidents de trànsit o rescats de muntanya. Per això demanen prudència a la ciutadania davant d'una nova setmana que preveuen complicada.
14: I encara sobre incendis, atenció a les proves que s'estan fent aquests dies al Parc de Collserola, a Barcelona. Amb l'objectiu de prevenir focs, el Parc Natural està assajant un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que s'utilitza ja a l'Amazònia. Es tracta, Laia, d'una prova pilot per, entre d'altres, evidentment, detectar focs.
19: És una proposta que ja ha posat en marxa el Parc Natural de Collserola juntament amb el Mobile World Capital Barcelona i l'àrea metropolitana amb un doble objectiu. D'una banda, reforçar la prevenció d'incendis i, de l'altra, accelerar la resposta davant de possibles focs. A Collserola s'han instal·lat dues càmeres en dos punts del parc que detecten possibles columnes de fum i alerten els equips de vigilància a través d'una tecnologia brasilera basada en intel·ligència artificial que fa anys que s'utilitza a l'Amazònia. Raimon Roda és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en declaracions a SER Catalunya.
20: El que s'ha fet és implementar a nivell de prova pilot la tecnologia que utilitza aquesta empresa, que bàsicament és detecció amb càmeres i a partir d'intel·ligència artificial doncs intentar discernir si és un incendi o no, a quina distància està.
19: Roda també destaca altres possibilitats que ofereix el sistema de vigilància que s'està posant a prova.
20: I després hi ha tota la possibilitat de, a partir d'entrenar, diguéssim, no?, la intel·ligència i el sistema, doncs que es puguin fer previsions d'evolució del foc i després algunes estadístiques de superfície cremada, etc.
19: La prova pilot es farà coincidint en la playa d'estiu fins al 30 d'agost i un cop acabi seran els bombers, entre d'altres, els encarregats de decidir si aquesta nova tecnologia és o no una eina útil per la detecció d'incendis. Des del parc confien que així sigui.
14: 3:15 PM. Els immigrants que viuen a Catalunya, ho dèiem a la portada, utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona. Un informe de l'Observatori de les Desigualtats en Salut, un organisme que depèn de la Conselleria, conclou que a la seva etapa adulta els estrangers que viuen a Catalunya van menys al metge que la població local i quan envelleixen, que precisament és quan més uns en farien, molts surten del sistema sanitari perquè se'n tornen als seus països d'origen, Susana Ruiz.
0: L'últim any, el 63% de les persones procedents de països de PIB baix han consultat l'atenció primària i han tingut una mitjana de 3,9 visites. Si mirem la població local, hi han anat al 72%, amb una mitjana de 5,1 visites. El mateix patró s'observa en les hospitalitzacions, 3,8% davant el 5,4%. Aquesta tendència només s'inverteix en el cas de les urgències, on l'ús és lleugerament superior, només de 4 dècimes, entre les persones vingudes de fora. Una de les raons per les quals la població migrant va menys al metge que l'autòctona és que en conjunt són més joves. Això fa que la prevalença de les principals malalties que atén la sanitat pública catalana sigui més baixa entre aquestes persones. Marta Torres és tècnica de l'Observatori i una de les autores de l'informe.
16: Que les persones que provenen de països amb PIB baix tenen, per exemple, un 25% menys d'insuficiència cardíaca o aproximadament un 20% menys de càncer de colon i recte o mama o pulmó.
0: També tenen un 15% menys de malaltia renal crònica i presenten valors molt similars als nostres d'infarts de miocardi i hipertensió. En canvi, pateixen més diabetis, obesitat i malalties infeccioses. El 74% de les principals malalties de la nostra societat afecten més la població autòctona que no pas la migrada.
14: L'edat és un dels motius que fa que els immigrants més joves no vagin tant al metge com els ciutadans del país més grans, però no és l'únic, Susana. També hi intervenen altres factors.
0: Per exemple, que de vegades troben barreres culturals o que molts immigrants treballen en feines precàries i no els donen permís per anar al metge. Sigui quina sigui la raó, Etel Sequeira, experta en migració i salut de la Canfic, demana més formació pels professionals.
21: Igual que la tenim amb fragilitat o amb eutanàsia o amb moltes realitats socials que han anat passant, no? La població ha envellit i, per tant, nosaltres ens hem anat formant en fragilitat, en vulnerabilitat. La migració és una realitat que està aquí, que la maneguem, que la podem manegar bé i les persones necessitem formació.
0: El que necessiten aquestes persones és sentir-se compreses i ben ateses, diu l'Etel, que és metgessa de família des de fa 27 anys.
14: En educació, el curs vinent començarà amb una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia de classes, el 8 de setembre. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una reunió amb representants dels sindicats.
19: Són els sindicats que no van signar l'acord amb educació, com l'USTEC o la CGT. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reclamen que hi hagi una reunió amb el departament abans de començar el curs. Mònica Rodrigo és la seva portaveu.
22: No volem esperar.

0: i una reunió amb el departament abans de començar el curs. Mònica Rodrigo és la seva portaveu.
1: No volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu.
0: Asseguren que no s'han atès les necessitats del sector i la pròxima assemblea del grup serà el 19 de setembre.
2: Precisament per donar resposta a les peticions dels docents, el Departament d'Educació ha explicat avui que des de final de curs i fins avui la consellera Esther Niubó s'ha reunit amb més d'un centenar d'equips directius, docents i professionals del sector. El que sí que sabem, ja coneixem de fet una de les principals novetats del curs vinent i és la presència d'infermeres en escoles i instituts arreu de Catalunya. La meitat d'aquests centres incorporaran infermeres per atendre, Soledad Domínguez, aquells alumnes que necessitin atenció sanitària en horari lectiu.
3: Al llarg d'aquest curs s'ha fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme que sumen una població escolar de 22.000 alumnes. En aquests centres es van identificar a prop de 200 infants i joves que necessitaven atenció sanitària de manera habitual per problemes com asma o diabetis no prou ben controlades, en els casos menys greus, però també amb altres quadres més complicats que requerien visites diàries del personal d'infermeria. La directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, explicava que el servei ha tret pressió als professors, a les famílies d'aquests infants i als mateixos menors.
4: I hem aconseguit que alumnes que només anaven unes hores al centre educatiu acabin ara a final de curs fent la jornada sencera.
3: Salut no pot precisar quina càrrega de feina suposarà pel personal d'infermeria de primària aquesta atenció a les escoles. Des d'algun centre d'atenció primària que ja ha prestat aquest tipus de servei, expliquen que el més habitual és incloure aquestes atencions a les agendes del personal que fa visites domiciliàries als pacients que ho necessiten.
2: Deu minuts i seran 2:15 de la tarda. Aquests dies, molts infants i adolescents fa setmanes ja que van al casal. A l'hora de demanar una plaça i accedir-hi, la gran majoria no té cap problema. La situació, però, no és la mateixa pels infants amb discapacitat. La Txell, una nena amb pluridiscapacitat, aquest any, per primera vegada, pot anar al casal pagant el mateix que els seus companys.
5: Aquest any ha sigut meravellós. Ha sigut meravellós el fet de poder pagar com una família normotípica.
2: Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat fins a gairebé 2 milions d'euros els ajuts específics per cobrir el cost extra en monitors i material que necessiten els infants amb discapacitat.
6: Aquest és l'any que el consistori destina més diners a aquesta campanya. La Glòria, mare de la Txell, recorda que els infants amb discapacitat necessiten espais adaptats i monitors especialitzats. En el mateix sentit, lamenta les dificultats d'haver de conciliar la seva feina amb les classes de la seva filla durant el curs, una situació que es complica encara més durant les vacances d'estiu.
5: Necessitem que els monitors de lleure que nosaltres tinguem siguin bastant especialitzats o que tinguin una mínima formació amb els nostres infants, perquè, clar, podem anar des d'epilèpsies fins a trastorns de conducta o fins a nanos que sí que tinguin un trastorn d'espectre autista, però que no sigui molt, molt greu o que sigui més aviat lleu i que siguin mínimament autònoms. Llavors, clar, tenim un ventall enorme.
6: Segons l'Ajuntament de Barcelona, un de cada 10 veïns de la capital catalana té alguna discapacitat. Per aquest motiu, defensen que la ciutat ha de ser amable per tots ells.
2: D'aquí un mes exacte, el 12 d'agost, en ple dia, es farà de nit a Catalunya, concretament al sud del país, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle, des del 1905, que no n'hi ha cap. Serà un eclipsi excepcional i per això la Generalitat ha establert una vintena de punts d'observació. Avui, en ciutats com Tarragona, ja es fan observacions per avançar com serà aquest fenomen.
7: L'entrevista del cap de setmana.
2: Manel Sant Romà, doctor en astrofísica, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Què hem d'esperar de cara a l'eclipsi del 12 d'agost?
8: Bueno, sabem el que es produirà i hem d'esperar que el temps acompanyi, que no hi hagi... O sigui, jo crec que no serà un... El 12 d'agost no són dies particularment clars, però si només és una bruma el que hi ha, doncs l'espectacle no es deslluirà gaire. A no ser que resulta que ara que portem un munt de temps que no plou, és núvol, molt núvol el dia de l'eclipse, que segurament no serà així, i llavors només veuríem una foscor, perquè, evidentment, si el sol s'ocultarà per part de la Lluna, independentment del temps que passi, i la foscor doncs es produirà, no? Però l'espectacle bonic és veure, doncs, el sol negre, diguem-ne, no? Ocultat totalment per la Lluna.
2: I què hem de tenir en compte?
8: Bàsicament, unes ulleres per poder veure el sol directament, aquestes ulleres.

0: Bàsicament és una estructura molt de cartró que en el, diguem-ne, per tapa els ulls amb un plàstic ben enfosquit, de manera que pots mirar el sol directament durant l'eclipse parcial. És a dir, la lluna no es posa totalment de cop tapant el sol, sinó sí. que va entrant, i allò, en aquells moments al començament, que duren bastants minuts, doncs es va veient si portes les ulleres, perquè és que si no portes les ulleres pràcticament és que no es pot mirar el sol directe, perquè és que el sol t'enlluerna. Que es veu és com si el sol s'hagués tornat negre. En realitat, el que veus, li veus, entre cometes, el cul a la lluna, no? Li veus la part no il·luminada de la lluna, que està tapant el sol, perquè la part il·luminada està en direcció al sol, que tu no la veus, precisament, no?
1: Què el fa excepcional, aquest eclipsi, això que estàs explicant, no?
0: Aquest eclipsi el fa excepcional que passa a casa nostra, diguem-ne, perquè d'eclipses totals n'hi ha, ja dic, n'hi ha... Estan totalment estudiats, catalogats, previstos. Ja, si un agafa i va a Google i posa eclipse total de sol, segurament el portarà a la pàgina de la NASA, on estan, hi ha un catàleg de tots els que hi ha hagut en temps històrics, bueno, i fins i tot, sí, en temps històrics, i els que hi haurà en els pròxims 500 anys, diguem-ne.
1: L'eclipsi del mes que ve serà el primer d'una sèrie de 3 eclipsis visibles des de l'estat espanyol entre el 2026 i el 2028.
0: Una casualitat previsible, diguem-ne, però que en un lloc concret la totalitat aquest serà amb una zona que va des del nord d'Espanya baixant per l'eix del riu Ebre, diguem-ne, fins a sortir per Mallorca, i en canvi el de l'any que ve, el 2 d'agost, serà pràcticament a la punta sud d'Espanya, només Gibraltar, Algeciras, una mica de Màlaga, però sobretot serà molt més, diguem-ne, extens, i el nord d'Àfrica, i en particular Egipte, durarà 6 minuts i mig, que és gairebé el màxim que pot durar un eclipsi total de sol.
1: N'estarem pendents, sobretot, d'aquest eclipsi que podrem veure des de Catalunya just d'aquí un mes. Manel Sant Romà, doctor en astrofísica, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Cinc minuts i seran 2:45. És el moment de repassar altres informacions en format més breu. A Llagostera, una dona de 79 anys ha mort ofegada en una piscina privada.
2: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina.
1: A les carreteres hi ha hagut 2 víctimes mortals a les últimes hores. A Castellà del Vallès, un noi de 16 anys ha perdut la vida.
2: Un cotxe amb 4 passatgers ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers menor de 16 anys ha mort i els altres 3 han resultat ferits. Un d'ells en estat crític.
1: I a Tortosa, el conductor d'una furgoneta ha mort després de xocar frontalment amb un cotxe.
2: A la C12 i amb aquestes víctimes noves ja tenim 76 les que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit.
1: Un minut i estrenem una sèrie de reportatges relacionats amb l'arquitectura. Doncs l'estrenem ara, perquè avui a l'hora 14 comencem una sèrie de reportatges sobre arquitectura coincidint amb que Barcelona n'és aquest any la capital mundial. Des d'avui i fins a finals d'estiu intentarem explicar conceptes relacionats amb l'arquitectura. Avui parlem d'arquitectura hostil.

0: L'arquitectura hostil es tracta d'incorporar o modificar elements de disseny urbà com ara punxes a terra o bancs dividits amb l'objectiu d'impedir que les persones sense sostre s'instal·lin en espais que els poden semblar amables en ciutats desenvolupades. Segons el president de l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Albert Nogueres, és un signe clar de porofòbia, és a dir, de rebuig o por vers les persones pobres.
1: Mentre alguns el defensen per motius de seguretat o manteniment, d'altres podríem considerar que no resol els problemes socials, sinó que simplement els desplaça.
0: Els orígens de l'arquitectura hostil es remunten a la segona meitat del segle XX. Es popularitza sobretot als anys 80 i 90, coincidint amb processos de transformació urbana i on l'augment de turisme i pressió immobiliària van guanyar pes.
1: També altrament conegut com arquitectura antipersones. La tasca principal de l'arquitectura és donar recer a les persones, doncs, que sigui antipersones. És com que bàsicament està duent a terme l'objectiu oposat del que se li suposa.
0: Un dels casos més coneguts va ser a Londres l'any 2014, quan es van instal·lar punxes davant un edifici d'habitatges de luxe. Va ser el moment en què l'arquitectura hostil es va posar al centre del debat. Segons l'últim recompte de la Fundació Arrels, a Barcelona hi ha 1.600 elements d'aquesta mena.
2: Ens queden els esports.

0: Des d'Esports anem amb els jugadors del Barça que comencen demà ja la preparació de la temporada. Nil Solà, bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Doncs la tercera temporada del Barça de Hansi Flick que arrencarà demà a partir de les 9 amb les revisions mèdiques dels futbolistes que tindrà disponibles el tècnic alemany. El Barça, però, no s'entrenarà fins dimarts. Demà a partir de les 9, com diem, a la ciutat esportiva, citats la majoria dels futbolistes, alguns també del filial, per arrencar aquesta nova temporada. Una setmana important pel Barça, que espera tancar definitivament el fitxatge de Karim Adeyemi i també el de João Cancelo, que encara té algunes coses pendents amb l'Al Hilal. Els dos seran futbolistes del Barça i una setmana que també serà llarga, igual que el mercat, perquè s'han de resoldre molts temes, com el de Julián Álvarez, ahir clau amb Argentina, i també el futur de Ferran Torres.
0: Parlava ara, Nil, de Julián Álvarez. És el jugador que ha donat la victòria aquesta nit a l'Argentina, que s'ha enfrontat a Suïssa en el Mundial dels Estats Units. La semifinal entre Argentina i Anglaterra, entre Argentina i Anglaterra, serà dimecres a les 9 de la nit. Abans, just el dia abans, dimarts, jugarà Espanya, que en aquest cas s'enfrontarà a França. Espanya, que té molts jugadors del Barça, que per tant començaran, deien Nil, comencen demà? No, els que juguen amb Espanya encara no començaran quan acabi el Mundial, depenent si passen la semifinal o no. Amb aquesta informació, amb la informació esportiva, arribem al punt de 2:15 de la tarda.

0: Ja l'esteu escoltant taral·lejar. Litus, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, m'agrada molt aquesta sintonia.
0: Última secció de la temporada.
1: Que ens ha acompanyat tot l'any.
0: L'has estat degustant.
1: L'he degustat molt.
0: I acabes amb aquesta conclusió. A nosaltres ens agrada escoltar-te, ens agrada una altra cosa. Avui, no podia ser d'una altra manera, parlem de cançons d'estiu. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo. Que no està en el teu registre, aquesta
1: no,
0: de Quevedo.
1: No me l'esperava, aquesta, però molt bé, molt bé. Pa'lante.
0: Què, cançons d'estiu? Tenen un comú denominador?
1: Sí, les cançons d'estiu... Primer m'encanta perquè és una cosa que apareix d'una manera fortuïta a Espanya. És a dir, no hi ha ningú que pensi ara anem a crear la moda de les cançons d'estiu o algun premi en concret. Ningú decideix, o sigui, ningú, ho decideix el poble. És d'aquestes coses meravelloses.
0: Sobirà.
1: El poble sobirà. Com els acudits, no? Com passa amb els acudits. I comença els anys 60 amb cançons com tipus Un rayo de sol, per exemple, que se n'adonen que d'una manera natural cada estiu hi ha cançons que destaquen i que es converteixen en la cançó de l'estiu i que tothom la canta, que tothom la balla.
0: Però pel que fa a la sonoritat, tenen algun factor similar o no? Perquè, clar, estem escoltant Quevedo, ens estàs parlant d'Un rayo de sol...
1: Sí, sí, és veritat.
0: No semblen que tingui gaires vasos comunicants.
1: És a dir, ja s'ha fet de mil maneres, hi ha molts estius...

0: És a dir, és la cançó d'estiu abarca qualsevol estil, però sí és cert que hi ha coses en comú en totes les cançons, i és que, per exemple, sempre normalment van associades a un ball, fàcil, perquè tothom el pugui ballar, és a dir, són cançons molt alegres, molt animades, la melodia és molt enganxosa, de fet, podríem parlar del que es diu el cuc musical, que m'encanta això, que és aquest tipus de melodia, aquesta tornada o aquesta estrofa, que té una melodia que no pots parar de cantar, no? Aquest, a vegades són com, res, 20 segons que es van repetint en bucle al teu cap. No?
1: I com dirien en castellà, para muestra un botón.

0: Clar, que tu has fet l'exercici de preguntar a la teva amiga intel·ligència artificial quines són les cançons d'estiu més recordades i aquesta està al top 1, la barbacoa de Jordi Dan.
1: No m'estranyes gens. De fet, en Jordi Dan és el rei, podríem dir que és el rei de les cançons d'estiu.
0: Però ni tens més.

0: És veritat que aquesta tenia un ball, també. Sí. No me recordo gaire de la coreografia. I encara més. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando,
1: pa. Aquesta de reconèixer que no m'agrada gaire.
0: Sonia i Selena, jo t'anava a dir que era la meva preferida, ah, sí? Fins que he vist quina era la següent, clar.

0: Hem parlat de clar, de les melodies, dels ritmes, després hi ha les temàtiques, estiu, platja, alegria, amor, sí. Lligar... Vaja, no...
1: Sí, no surten molt inventat, aquí.
0: No.
1: Sí. La cançó d'estiu parla... És com parla de l'estiu. És com a metaestiuenc.
0: I fins aquí la... No, anava a dir-te...
1: No, però sí, el que has dit tu... És com metalingüístic, o sigui, parla del que deies tu. L'alegria, la platja, el sol... Conèixer un noi, conèixer
0: llavors,
1: una noia.
0: Què has preparat? Has fet una pròpia cançó de l'estiu? Ens faràs un popurrí?
1: He pensat fer un popurrí. O sigui, he agafat aquestes quatre que la nostra estimada Ia ens ha dit doncs, quines són les més recordades per la joventut. M'he saltat...
0: Per la joventut, eh?
1: Per la joventut.
0: Defineix joventut, ara.
1: Tu i jo. Doncs he de dir que he passat de... Yo quiero bailar...
0: L'he obviat. No passa res.
1: És que està fet a Sabadell, jo sóc de Terrassa.
0: És el teu popurrí.
1: És el meu popurrí.
0: El teu joc, les teves normes.
1: Exactament.
0: Doncs vinga, que el Litus ens fa un popurrí de les cançons d'estiu més recordades. Yeah.

0: Ara t'ho passes, eh?
1: M'ho passo molt bé. No m'hauria pensat mai acabar la temporada amb barbacoa. Quan estava fent, dic, hòstia...
0: Clar que sí.
1: Que, esclar que sí.
0: Home,
1: clar que sí.
0: Aquí passem per tots els registres. A més, has acabat ara amb què hubiera sido, també. Vull dir que has fet una barreja
1: maso,
0: interessant.
1: Moltes gràcies.
0: Litus, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada. Una
1: un plaer,
0: més a la butxaca.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Dijous de Paella, obrim la secció setmanal dedicada a la cuina, l'última de la temporada amb el Josep Lluís Panadès d'Un Delicioso Mundo. Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia. Mira, la sintonia deia, aquesta és la meva última paraula, no?
0: Doncs mira, aquesta és la teva última secció de la temporada i com que és l'última, avui ens portes els plats que més t'han agradat en aquests últims mesos que has anat trobant por ahí.
1: Sí, avui una col·laboració molt relaxada, no he buscat ni excentricitats, ni curiositats,
0: ni menuts, ni coses estranyes, eh?
1: Home, ah, sí.
0: Ai, clar,
1: però no pel fet de que siguin estranyes, sinó per bones. Et presento alguns dels plats que més m'han fascinat en aquesta època, en aquesta temporada. Ens anem fins a Tarragona. Uh-huh. Hi ha un polígon industrial on hi ha un restaurant, press bar, típic de tapes, de treballadors, que es diu El Gordo 2. Allà m'hi sento bé. Llavors, fan coses meravelloses, com per exemple els lletons de xai. Què són els lletons? El que diuen en castellà mollejas, que una vegada van xerrar al principi de la col·laboració, que parlàvem d'això, no?, de la casqueria, dels menuts,
0: sí.
1: I et comentava que s'estan revolucionitzant. Doncs bé, qui són els lletons i aquests de xai? És el nom que se li dona a una glàndula, que no és gaire coneguda, que és el tim, que està entre el cor i el coll. És una glàndula doncs, que serveix per crear anticossos, també, i només el tenen els exemplars més jovenets.
0: Vale.
1: Amb el temps, quan ja et fas madur, ja creixes, doncs el xai ja no el necessita. Llavors, és molt, molt suau, molt melós, és un gust molt, molt delicadet, i aquí s'han de netejar amb sal, amb aigua, i aquí te'ls preparen. Són macerades 24 hores amb llet, o sigui, encara més melositat, i després serveix amb ceba encurtida i julivert, i una mica de sal, i això es passa ràpid per la planxa, i de veritat, creu-me que és una d'aquelles menges que quan tu te la poses a la boca, t'oblides del que és. Bueno, tampoc hi ha problema, perquè no saps el que és. Perquè fins ara, sabies del tim? Fins ara no.
0: No.
1: Per això, no, mira, doncs com qui menja uns ronyons...
0: Sí, es viu molt bé en l'ignorància, digues que sí. Que sí.
1: Creu-me, de veritat, és de les coses més delicades, més meloses, més delicioses, a més, aquest punt cruixent que es posa per sobre de la reacció aquesta de Maillard, que és caramelitzat. En fi, una meravella.
0: I ara anem al mar.
1: Vinga, sí. Aquest és un plat que jo li tinc molta mania, que l'odio.
0: Ah.
1: Sí, perquè està per tot arreu. O sigui, obren restaurant. La pota de pop.
0: Ai, sí.
1: Amb la parmentida
0: de patata.
1: Sí. El detesto. És bo, les coses com són. És un plat molt bo. Això ve d'aquella falera en els anys 80, ja més endavant, i després ja el 2000, que es començava a agafar la cuina tradicional i se li començava a reinventar, es donava les voltes per convertir-la en una cuina més sofisticada, més, diguem-ne, valorable. I a veure, és vital, la pota de pop és boníssima, és cara, i bueno, es van inventar això, no? Llavors van aprofitar aquesta, la Parmentier, que la va inventar el Joël Robuchon, aquest xef francès que tenia 32 estrelles Michelin, i que sobretot era un puré de patates, però el 20% era més mantega que no patata, i la veritat és que funcionava molt bé. Mm-hmm. El punt aquest dolcet del pop, de ioda, de salinitat, del gust que té en si, juntat amb aquesta parmenter, que donava, doncs, això, melositat, cremositat, es juntava i estava molt bo. Però que arriba un moment en què quan una cosa la repeteixes i continues fent-la, i una altra, i una altra, i una altra, i una altra, doncs ja és el típic plat recurs.
0: Ja. Les patates braves. Però s'ha de saber fer bé, i a vegades si la fan bona, home, la veritat que val la pena.
1: I on la van fer bé? Al restaurant Season. Aquí és on jo vaig dir.
0: Restaurant Season,
1: Sí,
0: això on és?
1: A Barcelona. Ah. Vaig dir, ole tu! Perquè van tenir la gran idea de passar un picament del puré de patates o de la Parmentier,
0: sí?
1: I unificar-ho amb una mutaba.
0: Què és una mutaba?
1: La mutaba és com, per exemple, hummus. Són les típiques cremes d'Orient Mitjà, de la cuina xami, que és l'hummus, la mahamara, que està feta amb pebrots, amb nous, i la mutaba està feta amb albergínia. És albergínia, tahini, llimona, all, i creu-me que és una de les cremes més exquisides, delicades. De fet, li diuen el caviar d'Orient Mitjà, i és molt barateta.
0: I seguim al mar.
1: Sí, canviem, ens anem al mar.
0: Seguim al mar, als pops dels xipirons.
1: Sí. Sí, vale. Bueno, doncs vinga, va, anem al mar. El que volia dir és que el fumat del pop fet en el hosped i el fumat de l'albergínia, de 10. I ara sí, anem directament al que anés al mar. Jo tinc aquest record tan interioritzat de la mare. A mi sempre m'han agradat molt els mars i muntanya. Uh-huh. He passat d'infància i joventut a l'Empordà i per mi el mar i muntanya és quelcom habitual, exquisit, que no pot faltar. Llavors, un dels plats que més estimo de la cuina catalana és el que feia la mare, que era els calamars farcits. En el Finorri, el restaurant Finorri, de 10, aquí també, aquí està a Barcelona, a Rambla, molt a prop de la Rambla, doncs fan uns xipirons, perquè són més petitets, farcits, amb l'albergínia, a mi m'agrada molt l'albergínia, amb bolets, en aquest cas em sembla que era, si no recordo malament, eren trompetes de la mort, i després amb la botifarra de Perol, però la botifarra de Perol de Girona. Hi ha dues tendències, una que és la més de, per això, no? De la Selva, de l'Empordà, sí, de Garrotxa, o la del Maresme. Quina és la diferència? Una és més carn magra, més greix, i l'altra és amb cap, amb papada, de vegades també es posa ronyó, a vegades es posa ric perquè veig que tot t'agrada, no? D'una menudència, i el cor. Llavors, és molt grassa i té molt de gust. Mm. I aquesta combinació entre l'albergínia i el guisat, que veig que fan molt a poc, molt xup-xup, quan tu agafes aquell cremar, el talles i el juntes amb la salseta, amb la trompeta de l'amor, i te'l poses a la boca, i allò esclata...
0: Quina gana.
1: Això és una passada.
0: I ara ens portes a Castelldefels.
1: Sí, perquè, bueno, ja que parlàvem de la botifarra de Perol, tornem-hi. Però aquí em van sorprendre moltíssim, perquè ells tenen l'etapa més premiada, o la millor etapa de Catalunya, que era un catsando al biquini aquest japonès, amb una versió que havien fet ells, i fumada amb romaní, una cosa extraordinària.
0: Això on?
1: A Castelldefels, al restaurant Casa Víctor.
0: Casa Víctor.
1: Que són especialitzats en tapes. I han anat fent coses fins que ara realment tenen autèntiques meravelles. Em va agradar molt, però el que em va al·lucinar va ser aquesta guiosa de botifarra de Perol. I és una guiosa amb botifarra de Perol de la del Maresme, aquesta ja és més càrnica, i amb formatge brí. Llavors, això, quan la van calentant, el formatge brí es va desfent i entra la cremositat del formatge, la botifarra de Perol, que té aquest punt gras que a mi m'agrada tant, i envoltada amb la pasta de la guioda,
0: sí,
1: espectacular. Però aquí el que és realment extraordinari és la combinació, perquè també porta la careta del porc, que s'ha fet a molt baixa temperatura, a poc, amb els seus propis sucs, i això és el que envolta tot el plat, i després també agafen careta i la fregeixen. Llavors, és allò ben cruixent. Llavors, quan tu agafes la guioza, agafes tot el suc, poses la careta a sobre, mastegues, mossegues, tens tots aquests sabors que et comentava, i el cruixent. Espectacular.
0: Seguim asiàtics.
1: Sí. Aquest és un plat que cal parlar d'ell. A Barcelona no ho sabem. Tenim l'únic restaurant o el restaurant més autèntic de tot Espanya de la cuina de Fujian. La cuina de Fujian no és coneguda, vindria a ser com una cuina empordanesa, perquè fan molt al mar i muntanya.
0: Uh-huh.
1: Llavors, ells tenen un plat que a mi em va al·lucinar.
0: Quin és el restaurant? Dius, només tenim un restaurant, com es diu?
1: Xiquan Ximei.
0: Val?
1: Això està a prop entre Sagrada Família i el Clot. Llavors, tenen unes ostres. Això és una altra de les coses que jo em vaig sorprendre quan jo vaig viatjar per Àsia. Per exemple, al Japó és molt habitual les ostres rebossades. No són sempre l'ostra oberta amb llimona i s'ha acabat.
0: Uh-huh.
1: Doncs aquest és el plat emblemàtic d'aquesta cuina i és el plat que més enyoren els fujians quan estan a altres països. I és que les ostres allà no són cares. Va, no m'enrotllo més. Vaig al plat. És agafar. Amb un cullerot posen una mica de massa líquida que està feta amb farina i amb aigua, com una tempura, i llavors el posen al cullerot i a sobre del cullerot hi posen les ostres fresques, carn magre, algues i cacauets.
0: Carai, quina barreja.
1: Llavors això es posa en el wok on hi ha l'oli, es deixa a la base, no s'enfonsa, i la massa es torna sòlida, i després posen un altre cop l'altra part de la massa i queda com un farcit, llavors sí. Llavors el submergeixen en l'oli i allò queda, doncs, compacte. quan te poses allò a la boca, que és el cruixent aquell tan bo, i em mastegues, i deixa anar tot el... Bueno, la combinació d'aquests ingredients que et dic, creu-me que és...
0: I és molt car, això?
1: No.
0: No?
1: Home, tampoc és barat, eh? Estem parlant d'ostres...
0: Ja, ja, per això, per això.
1: I estem parlant d'una elaboració difícil. Pensa que no és... No, jo t'ho explico així, però no és senzill de fer, perquè...
0: Sí, sí, no, per això et pregunto si és per totes les butxaques o no.
1: Sí, sí. Ah, val, val. A veure, no és, no és barat, tu... Pues ara no recordo, si eren 13 o 14 euros.
0: Val, val, val. Tampoc... I acabem a la Barceloneta.
1: Vinga. Ens anem a la cuina de Turquia, en el Dante Barceloneta, així es diu el restaurant, i aquí em van sorprendre molt amb un plat, pues el mateix que deia abans dels anys 80, 90, que la cuina espanyola, com per exemple amb el pulpo gallego, doncs reversionen, aquí passa el mateix. I parlem del kebab. Kebab, no estic parlant del doner kebab, sinó kebab entès com car fet a la brasa.
0: Yeah.
1: Això vol dir kebab. Llavors, ells, inspirats amb l'Infer de Dante, en els anys 90 a Turquia, van fusionar aquesta tradició de la car feta a la brasa amb un guisat que està fet d'albergínies, de pebrots... Llavors, aquí què té d'especial? Doncs que... Un cop s'ha fet a la brasa les costelletes de xai i tens aquesta preparació semblant una samfaina, llavors això ho posen en un plat, posen la samfaina, per dir-ho així, després es sobre la costella, i ho tapen amb una mena de pa. Podria ser com un lavaix, molt, molt finet, i això ho posen directament al forn de pizzas.
0: Val. Que bo.
1: Sí, sí, llavors, clar, allò es tanca i et va fent tota la part cruixenta del pa i tot tots els vapors que emanen els aliments es junten i després, quan ja te'ls retiren, te treuen el pa i tu agafes el pa i vas mullant. I, bueno, les costelletes que es desfan, però abans han estat fetes a la brasa i han agafat el gust de les verdures. Les verdures han agafat aquest punt caramelitzat, bueno, una passada.
0: Acabem amb la recepta?
1: Vinga, va.
0: Va, som-hi.
1: Va fer. Ara que estem gaudint de l'estiu, de les bones temperatures, i ens ha pegat de gust algú ben calent, no?
0: Frescor, frescor.
1: Vinga, un ceviche. Ceviche senzillet, el ceviche més tradicional, el bàsic, vale?
0: Val.
1: Necessitem 500 grams de peix blanc. Net, sense espines, i et pot servir la corbina, el llobarro, el llenguado, ha de ser un peix blanc perquè la carn sigui ferma, llavors te'l talles a daus, d'uns 2 centímetres, i d'aquesta manera, amb l'acidesa no se'ns desfarà. Necessitem també unes llimones, és millor el que nosaltres diem la llima, ¿vale? Jo crec que amb 4 llimes ja en tindríem prou, ¿vale? Una ceba morada, el ají limo. No és difícil de trobar en supermercats llatins, però bueno, si no en tenim, un bitxo picant, ha de ser fresc, l'obrim, li traiem els nervis i li traiem les llavors perquè no piqui massa.
0: Per controlar-ho.
1: Exacte. Sal, és molt important en aquesta sal perquè és la que obre els poros del peix i va deixant el suc. I per acompanyar, això ja seria... opcional, jo crec que cal, vale? Diuen que és opcional, però jo crec que cal. El coriandre picat, xoclo cuit. Què és el xoclo? El xoclo és un blat de moro cuit, vale? Que també es pot trobar. La canxa serrana és com uns quicos. Si no tenim canxa serrana, doncs posem uns quicos. És que ells tenen molts tipus de blat. I un moniato que ha de ser cuit. I això ens ajudarà, doncs, quan estiguem menjant ja, doncs, si ens pica massa, vas juntant amb el moniato i està bobo. A veure... Preparació. Per aconseguir aquesta textura tan típica del ceviche, doncs això ha de ser molt ràpid. En 5 minuts ho hem d'aconseguir. Hem de refredar el recipient on anem a preparar el ceviche. Això es fa normalment amb gel. Poses gel, pam, pam, pam, el refredes, treus el gel, i a partir d'aquí anem posant els ingredients. Col·loquem els daus de peix en el bol i els afegim la sal. Anem removent molt suaument i veurem com el peix ja va suant i va canviant aquesta textura del peix. Després afegim la jirimo picat, el coriandre, seguim removent, sempre removent, però amb tranquil·litat, sense fer-ho malbé, bàsicament. Les llimones, importantíssim, quan fem la llima i posem en el ceviche, no hem d'apretar-lo com si... No, és una miqueta més, i, o sigui, una miqueta i ja està, una miqueta i ja està. Posem també la ceba morada, donem removent, i ràpidament això doncs, ho emplatem amb un plat, amb el moniato, amb el xoclo, i ja està. I aquí ja, a menjar i a gaudir.
0: I a disfrutar-ho, clar que sí. Com hem gaudit d'aquesta secció, moltíssimes gràcies, Josep Lluís Penedès, d'Un Delicioso Mundo.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Bon estiu i a descansar.
1: I tant que sí, igualment.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Obrim el racó de pensar de l'últim dijous de la temporada amb el Santi Giménez. Santi, com estàs? Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Estàs molt bé? Estem esperant, ara el saludarem d'un moment a l'altre al Ponseti, que el tenim en ruta, el tenim desplaçant-se. Clar,
1: ara de visitar els seus amics d'infància.
0: Ara, perquè se n'ha anat a Tapuerca, no? Ara hem de fer silenci, sisplau.
1: Mira, posem-nos dignes, silenci. Sisplau.
0: Ja prou. T'acomiades la temporada amb l'himne d'Espanya.
1: Sí, amb l'himne d'Espanya. Però no, per parlar en general d'himnes, no? Perquè m'està fent pensar, perquè clar, perquè hi ha hagut està passant el Mundial, i al Mundial ens mengem, en tres partits, ens mengem sis himnes al dia, ara ja cada cop menys, perquè n'hi ha, però clar, s'estén, els escoltem per tot arreu, i ja els escoltem a les competicions esportives més importants, no? Els Jocs Olímpics o fins i tot el Tour de França, tot això. I aleshores, per què hem posat l'himne d'Espanya, bàsicament? Perquè no és que hi hagi hagut un cop d'estat. Bueno, he posat, però he demanat posar. O sigui, això som tots un grup, eh? Vull dir,
0: hi ha... Responsabilitats compartides, eh?
1: Sí, no, posarem més himnes. Quan arriben aquests esdeveniments esportius, sempre surt el comentari aquest, en general, que és el de... Ai, quina pena que l'himno d'Espanya no tenga letra, porque mira cómo lo cantan los franceses.
0: Però la Marta Sánchez li va fer una lletra a l'himno.
1: Bueno, sí, també podia haver-se agafat un xupetín i haver anat a algun altre lloc. No. Clar, per això, perquè jo estic dintre de tot... Que ja consti que jo soc bastant contraris als himnes i menys en competicions esportives, eh?
0: Val, per què?
1: Perquè, a més, són perquè no pinten res. Perquè no pinta absolutament res, no? Però jo estic bastant content dintre de tot el ridícul que són els himnes, que l'himne d'Espanya no tingui lletres, perquè t'estalvies el ridícul del que diuen els himnes. És una cosa...
0: Però saps què passa amb l'himne d'Espanya? Que jo, que sempre que l'escolto... A veure, el podem tornar a posar, l'himne d'Espanya, un moment?
1: Ara l'has posat tu, eh?
0: Franco,
1: que tiene color blanco. Sí.
0: És impossible, vull dir, és una cosa que ja vam aprendre de petits i que ja no te la treus del cap, el Franco de color blanco.
1: És un mujer, se lo limpia con Ariel i tal.
0: Clar, però... ara la gent no sap de què parlem, no?
1: No, aquí ningú sap de què estem parlant.
0: No, eh?
1: No, jo crec que no.
0: Val.
1: No saben ni qui és Franco. Bueno, clar. Aleshores, clar, però és que... Com a mínim t'estalvies la vergonyeta aliena de mirar el que diuen els altres himnes a les seves lletres, perquè aquest, mira, a més és fàcil de cantar, xunta, xunta, olololo, té dues lletres, però que realment, comparats amb els altres himnes que he estat mirant, i ho he fet d'una mica voler...
0: O sigui, tu t'has dedicat a destripar tots els himnes i què diuen les seves lletres.
1: Sí, bàsicament els himnes amb lletra... Parlen de violència, de vessar sang pels camps, de transmetre odi a altres països, de demanar a la gent que mori pel seu país... Diuen una sèrie de tonteries...
0: Meravelles, eh?
1: Diuen una sèrie de tonteries que, per tant, considero que és una sort i que no hauria de canviar. No la caguem més, no li posem lletra, que segueixi així, no?
0: Val, i per on vols començar?
1: Mira, perquè això em va venir perquè vaig veure el Paraguai-França de 700 de final del Mundial. A la prèvia, els jugadors paraguaians, tots molt traient testosterona, com es va veure després del partit, que van repartir el que no està escrit, van cantar l'himne allò amb un posat ferotge, no? Cridant-los a la cara en els francesos. O sigui, hi ha dos tipus de gent que escolta l'himne. Hi ha els que l'escolten, tipus Sergio Ramos, que l'escolta com un èxtasi de Santa Teresa, que allò agafat dels braços dels companys i mirant allò amb la llagrimeta, que dius, a aquest tio li passa alguna cosa. I després hi ha els altres que ho fan com si fos la jaca dels All Blacks, que és per acollonir el rival. I aleshores vaig pensar, hòstia, què deu dir l'himne? Perquè no s'entén ni patata, quan els canten, tampoc. I aleshores vaig dir, vaig a buscar què diu l'himne a Paraguai. Posem l'himne a Paraguai. És la versió light.
0: Sembla una cançó de missa, això.
1: Aquesta és la versió light. La que van cantar els jugadors era la versió grunge, hardcore, eh?
0: Sí. I què diu?
1: I, clar, no seria precisament l'himne de Paraguai un himne pacifista. Ve a dir a la seva estrofa principal: A los pueblos de América, infausto tres centurias, un cetro oprimió, más un día, soberbia surgiendo, basta, dijo, y el cetro rompió. Nuestros padres lidiandio grandiosos ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte,
0: caray,
1: nuestros brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión y igualdad. Cosa que... que ja hem vist que Paraguai, després sentint a la senadora paraguaya que li ha dit fill de puta Mbappé i que li ha dit que no es va criar amb llet materna sinó bevent aigua de coco i que no és francès sinó que és un camaronès reciclat,
0: sí.
1: Entens moltes coses. Aquesta senyora deu haver cantat l'himne des de petiteta, eh?
0: I en la França millora?
1: No, perquè el de França no el van cantar amb tanta il·lusió, però
0: el de França el tenim més
1: al
0: cap.
1: El de França és molt bonic.
0: A veure.
1: Bueno.
0: Ens fas la traducció simultània?
1: Sí, anem als fills de la pàtria, el dia de la glòria ha arribat, bé, fins aquí bé. Contra nosaltres la tirania alça el seu sagnant estandard, ja comencem amb la sang, i aquí ja comencem amb el mambo. Sentiu en els camps el bramit d'aquells feroços soldats, venen fins als nostres braços a degollar els nostres fills i a violar les vostres companyes. A les armes, ciutadans, formeu els vostres batallons, marxem, que la sang impura, se suposa, dels que venen, inundi els nostres solcs, els nostres camps de llaurar. O sigui, hem de fer una mena de piscina de sang amb tots els que venen. A la música és molt bonica, tot això, però diguem-ne, pacifista no és massa peace and love, no.
0: Zero peace and love, ni el de Paraguai ni el de França. Portugal, què?
1: Portugal és meravellós, home. Van eliminar dilluns els espanyols i a la prèvia... Mentre els espanyols feien el seu xunda-xunda, o lololo, com hem dit, que pots optar la lletra, pots cantar-la les dues a la mateixa, això està bé, l'himne espanyol també, els portuguesos no enganyen. Ah, tenen un himne que es diu As Armas, a les armes. Ja podeu imaginar de què va.
0: De què va, a veure. De què va.
1: A les armes, sobre la terra, sobre el mar, a les armes, a la pàtria, a lluitar. Aquí comença amb els herois del mar i de la terra.